0: Això t'encantarà.
1: Celdoni Fonoll, canvi climàtic. L'hivern ja no és tan hivern i l'estiu és més estiu. Plou a barral sobre els bots o la secada és intensa. Volen desglaçar-se els pols, al cel l'escut és forada i amenacen altres mals. Homenets de massa fums, propagadors de molt fum, som culpables del desastre que tot just ha començat. Tant maltractem, ai, la terra, que ho pagarem car els d'ara i molt més els que vindran. I els estats reprepotents, aquells que més empastifen, fan sort a l'evidència. Prou els científics prediquen, proclamant desert mesquí, ja ho feia Joan Baptista, quan Judes era fadrí. Celdoni Fonoll, canvi climàtic.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

0: L'amor també deixa rastre és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Alexenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa, una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Simfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Ruppard i Palestrina, el repertori sinfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Ferrández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa a 12, amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi. Què?
7: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
6: Quan?
7: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
6: On?
7: Boadella i les Escaules.
8: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
7: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
6: Quan?
7: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
6: On?
7: Boadella i les Escaules.
8: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
6: Què?
7: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
6: Quan?
7: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
6: On?
7: Boadella i les Escaules.
9: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga

0: què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web Vila. amb bealta.cat/festival-fem-muga

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Gracias, amigos.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Cançó d'amor i d'amistat. Música i interpretació de Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep
1: Abans.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ara.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
5: És l'hora del pati.

0: Bona nit.
1: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
2: Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Hey, hey!
3: Benvinguts, benvingudes, com esteu? Segur que teniu molt clar que alimentar-nos bé de forma saludable ara és més important que mai. I això ho sap perfectament la metgessa nutricionista Magda Carles. Magda, què tal?
4: Hola, Esther. I tant que és important menjar bé. Sempre és important menjar bé, però ara, com tu dius molt bé, més que mai. I això és el que farem aquí, no? Farem que la gent mengi una mica més bé.
3: Sobretot, el que farem serà respondre preguntes, que tenim moltíssimes preguntes sobre alimentació.
4: Jo sé que tu ets a cap preguntes i jo intentaré respondre.
3: Tinc moltes curiositats, com aquesta del primer capítol. Hem de menjar diferent quan fem teletreball?
5: Sense de la FM.
6: De tota la vida.
3: Us quedeu, oi? El teletreball s'ha disparat a Catalunya en els darrers mesos, segons un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad. Gairebé 600.000 catalans, un 18% de la taxa d'ocupats, ha teletreballat de manera habitual fins al segon semestre del 2020. Ara mateix som la segona comunitat a Espanya on més es treballa a distància. Teletreballar té molts aspectes positius, sí, ens permet reduir desplaçaments, estalviar temps, conciliar amb la família i tenir més qualitat de vida, però atenció, perquè també hi ha conseqüències negatives. La Societat Espanyola per l'Estudi de l'Obesitat ha calculat que durant els dos primers mesos del confinament, més del 45% de la població va augmentar de pes i va guanyar entre 1 i 3 quilos. Magda, el teletreball engreixa?
4: Doncs sembla que sí, no? Les dades ens ho diuen. Però és que, a més, si ho pensem una mica, és normal que ens engreixi. I no és el teletreball en si, no és el fet del treball que tenim a través de la pantalla, és tot el que això comporta. El teletreball ha canviat els nostres hàbits quotidians, fa que ens desplacem menys, fa que estem més a casa, fa que estem més nerviosos, fa que tinguem la nevera més a prop. Per tant, el teletreball, i tant que engreixa. Les dades ens ho diuen i un mateix jo em penso que ho puc comprovar.
3: Seria convenient revisar les nostres pautes nutricionals, canviar els nostres hàbits alimentaris, si amb el teletreball doncs passem moltes hores a casa, o podem seguir com fins ara? Tu què creus?
4: Mira, el menjar sempre ha de ser adient, adaptat al nostre estil de vida. Si el teletreball, si la pandèmia ha canviat el nostre estil de vida, doncs és obvi, és lògic que tinguem que canviar la forma de menjar. És a dir, la bona dieta, la bona manera de menjar no és una cosa fixa, estructurada i estructural, sinó que va canviant segons les nostres necessitats. Ara estem en un moment especial, cal que la dieta sigui una mica diferent.
3: I a més tenint en compte doncs, la pandèmia que tenim, no? Que cal cuidar la nostra alimentació.
4: I tant, més que mai. Pensem que, malauradament, no hi ha cap dieta que ens pugui lliurar del virus, per dir-ho d'una forma directa i pràctica. No hi ha la dieta antivirus, i si ens ho diuen és mentida. Però sí que és veritat que és millor que el virus ens agafi ben alimentats.
3: Això d'estar tantes hores davant de l'ordinador, tot i que sembla que hauria de ser una bona condició per menjar millor, sembla ser que no acaba de ser-ho. I si no, escolteu els testimonis de teletreballadores i teletreballadors habituals.
7: Una de les coses que faig des de que teletreballo és que quan em llevo esmorzo molt ràpid per connectar-me de seguida a la feina.
8: No les he comptat, però diria que durant el matí vaig dos o tres cops a la nevera a veure què trobo.
9: És que dino des temps cada dia, no compleixo horaris i molts cops menjo davant de la pantalla. Així que és una mica complicat en el meu cas, bona alimentació i teletreball.
0: Tota la tarda me la passo picant. Quan plego tinc tanta gana que faig un super sopar.
10: Amb això del teletreball m'he engreixat 3 quilos perquè faig menys esport i a sobre només em venen de gust dolços i plats contundents.
4: Ah, doncs mira, em sembla molt sincer que hi ha persones que no se saben veure si mateixos el que mengen. Si recordem, s'ha parlat sempre de que no s'ha de menjar davant de l'ordinador. I això ja ho dèiem quan l'ordinador era només a ratos. Imagina't ara que el treball és amb ordinador tot el rato i a casa. Evidentment que a mi no m'estranya gens tot això que diuen. El fet que estiguem connectats, que estiguem sentats, una mica ens ha descontrolat. És a dir, som animals de costums i estàvem acostumats que anàvem, tornàvem, dinàvem al migdia. Ara una mica el nostre món s'ha reduït i s'ha transformat. Estem dintre una habitació amb una pantalla al davant i per tant nosaltres ens hem tornat com una mena d'androides, connectats eternament.
3: Tal qual, sí.
4: I això fa que, evidentment, fem coses molt més malament que abans.
3: El que passa és que, clar, la feina que fem, al cap i a la fi, és la mateixa. Realment necessitem molta menys energia?
4: Serà, dependrà de cada persona. Clar, hi ha gent que és les persones motoascensor, que dic jo, que baixen al pàrquing, agafen la moto, van fins la porta del treball i agafen l'ascensor del treball. Aquestes persones tindran, de fet, poca diferència. Però hi ha persones que han d'agafar un metro, o de fer un transbord, han de fer un trajecte, o que són molt esportistes i van en bicicleta al treball. Home, això es nota, això es nota. I després, dintre el treball, poques persones estan encaixades dintre la cadira sense parar. El teletreball té una cosa molt malèfica.
3: Quina?
4: I és que sembla que tinguis que estar disponible full time, saps? Mentre que la feina tu anaves cap aquí, cap allà, anaves a fer un cafè, és com si ara estiguessis inclús més controlat que abans, saps? És com tindre un mòbil obert permanentment.
3: També es diu que treballem més hores, que fem una jornada més llarga, no?
4: No m'estranyaria gens. Però saps què és el que és més important, Esther? Que jo crec que estem més nerviosos, estem més neguitosos i estem més enfadats. I això, evidentment, també influeix en la nostra gana, amb la nostra sensació de sacietat. I, home, estem més pendents de la nevera. La nevera és molt important, eh?
3: I la tenim més a prop que mai, no?
4: Jo penso que sí, que no tinguem un macropis, tenim la nevera molt a prop.
3: Hi ha alguna manera de saber, de calcular quanta energia consumim al dia, quantes calories doncs, ens demana el nostre cos en funció de la feina i de l'esforç diari que realitzem, perquè de vegades, clar, la rebaixa i el desgast no canviaran tant, no?
4: No, ja dic que és depèn de solucions casos, però si hi ha una cosa difícil de saber és l'energia exacta que necessitem cada dia. Hi ha unes taules aproximades, però pensa que l'energia que necessitem de què depèn? Doncs mira, de l'energia basal que necessitem, que això és l'energia pel que el nostre cos funcioni amb repòs, que funcioni el cor, que funcionin els pulmons. Tu pensa que encara que estem dormint, el cos funciona. Si no, estaríem morts. Només els morts no
3: gasten res.
4: No s'atura. Doncs és l'energia basal més l'energia de metabolitzar els aliments, perquè els aliments, quan els ingerim, també gasten una energia per absorbir el que ens interessa dels aliments.
3: També treballa.
4: I l'activitat física. I en aquest cas, què variaríem? L'activitat física. L'activitat física fa un canvi important en el nostre metabolisme. Però és que en aquest cas del teletreball, no només hem canviat l'activitat física, hem canviat també, em penso, el tipus d'aliments i la quantitat d'aliments. O sigui que jo crec que hi ha diversos factors aquí. Cada persona serà diferent. El que tenim que fer és que és molt important, Esther, posar-nos al mirall i ser molt sincers en nosaltres mateixos. Aquestes frases que ens deien aquestes persones que estaven teletreballant, seria bo que un mateix fes una mica un repàs del que fa cada dia de teletreball, que és el que menja. Mira, jo proposo un exercici molt bo, que és escriure en un paper tot el que menges. Amb sinceritat, eh?
3: Uh-huh.
4: I després no t'espantis, no?
3: Uh-huh. Analitzar-ho, eh?
4: Exacte.
3: Un efecte col·lateral del teletreball pot ser la percepció també de que mengem més, no tant en plat, però sí que és veritat que piquem molt, no?, entre hores, no?, per evitar d'aixecar-nos tants cops de la cadira a mig matí, a mitja tarda, en moments crítics. Què proposes?
4: Mira, no hi ha fórmules màgiques, però per la gent que és molt de picoteig, aquesta que sempre va picar i tal, el primer que ha de tenir són els horaris fixes. Recordo que una de les persones de teletreball ens deia: no tinc horaris. L'horari és fonamental, saps per què, Esther?
3: Per què?
4: Perquè si jo no tinc uns horaris fixes, el meu cos està superdespistadíssim. No sap quan ha de tenir gana i quan no. Som animals de costums, això ho direm sempre. Si un té horaris, doncs tu fas que l'estómac no estigui mai ni molt ple ni molt buit, cada 4 hores menges i, per tant, no hi ha mai molta gana. Saps? És importantíssim, això. Per tant, primer, horaris fixes. Segon, estar tranquil. O intentar estar tranquil, tot i que la situació en aquests moments no és per estar gaire tranquil. Jo això ja ho entenc. Els aliments que no podem controlar, aquells que no pots parar, no els compris. i després tingues els menús molt ben preparats. I després menjar entre hores, és a dir, entre l'hora de dinar i l'hora de berenar, tu fas un i de sopar, vull dir, fas un berenar, i entre l'hora d'esmorzar i l'hora de dinar fas un mig matí. Amb això controles bastant. Ara, dic una cosa, totes les normes, si tu estàs molt neguitós, o tu tens un problema, o estàs ansiós, se'n van a Norris. Uh-huh. És a dir, per això et dic, estar tranquil és importantíssim.
3: Els fruits secs, les nous, les avellanes, són un bon premi per aquests moments en què necessitem, en què tenim fam emocional, per exemple?
4: Estan bé si t'agraden, són perfectes, et diré per què. Perquè no només és un picoteig de bon sabor, sinó que també és un picoteig que t'aporta calci, magnesi, greixos saludables, i és molt saciant. Justament com que el fruit sec és una barreja de carbohidrats, de greixos i de proteïnes, és un pack, és un concentrat, doncs amb poc en tens prou. Però l'avantatge que té és que et sacia, però a més aporta uns nutrients interessants. I a més respecta molt la teva salut cardiovascular. Vull dir que això seria una bona opció. També podria ser el típic fruit amb iogurt, un petit entrepà, doncs, que tingui doncs, un formatge amb poc greix o un embotit de bona qualitat. Hi ha mil fórmules. El que és important és que sigui algú saciant. I perquè sigui saciant, t'ha de fer mastegar. Això és curiós, però està comprovat. Si tu tens que mastegar, si una cosa té una certa consistència, és molt més saciant que no pas una cosa tova.
3: I l'aigua?
4: L'aigua fonamental.
3: Pot ser un bon aliat, també, per guanyar aquesta batalla al picoteig, no? Ens hem d'hidratar, per exemple, més?
4: Sí. Sí, mira, saps que hi ha estudis que demostren que quan estàs estressat, l'aigua et baixa el grau d'estrès? O miren en nivells de cortisol, etc. Hi ha estudis molt interessants que diuen, mira, doncs els efectes de l'estrès sembla que disminueixen quan tu doncs beus aigua. Però a part d'això, l'aigua té molta utilitat. Tenim que estar hidratats, òbviament, no? Però és que si jo estic neguitós, respiro més vegades i perdo més aigua. Perquè l'aigua es perd no només per la suor i per l'orina, sinó també per la perspiració i la respiració. La respiració, clar, vas tirant vapor d'aigua, encara que no es vegi, no? L'aigua es pot servir per tenir l'estómac més content, lo típic i tòpic, però que funciona, eh? Abans de cada àpat, dos vasos d'aigua. I a part, l'aigua és un gran dissolvent d'aliments consistents. Què vull dir això? El suc de taronja del matí, això sembla una tonteria, Esther, però no ho és. Uh-huh. Tu agafes el suc de taronja típic del matí i el barreges amb la mateixa dosi d'aigua. Clar, queda un suc de taronja més diluït, però la teva sensació de sacietat és molt més àmplia. Igual podem fer en qualsevol puré, amb les sopes, és a dir, tot allò que sigui líquid o cremós i que tingui una consistència, tu amb aigua ho pots estirar de forma que ho dilueixes, ho alleugeres i crees més sacietat, perquè senzillament omple més l'estómac. Uh-huh. O sigui que l'aigua té un paper, eh? Uh-huh. L'aigua té un paper important.
3: Perquè l'esmorzar que tu comentaves, no? Què hauria d'incloure-hi?
4: Però els esmorzars poden tenir molts models d'esmorzar, no? Però, en general, què es considera? Home, si jo em tinc que estar sentat aquí, al davant d'una pantalla, doncs no em prendré uns ous ferrats amb bacon i amb... Entens? Encara que algú no estaria d'acord. Però, en principi, no sembla el més adient. Però sí que aquest esmorzar té que tenir fruita, sí que té que tenir algun aliment ric en carbohidrats, doncs com ser un pa integral, o uns flocs d'avena, de cibada, el que tu vulguis, d'aquest tipus, un pa de qualitat i, evidentment, algun làctic. Làctic que pot ser el làctic convencional de vaca, però també pot ser que és una llet vegetal de avellana, de nou, d'ametlla, de lo que vulguis, saps? El que vulguem, i a més, va bé variar. És això el que tenim que tenir en compte quan teletreballem, que ens anem a sentar a la cadira. I que, per tant, el nostre esmorzar té que ser un esmorzar d'intel·lectual, que digui jo. Sí, és com si estiguéssim estudiant.
3: Són més sedentaris que mai, no?
4: Més que mai, això mateix, més que mai.
3: La Societat Espanyola per l'Estudi de l'Obesitat assegura que 3 de cada 4 treballadors amb una feina sedentària defineixen els seus hàbits ara mateix com una mica o gens saludables, que era el que escoltàvem ara mateix,
4: exacte.
3: No?
4: Exacte, és que tenen tota la raó i l'ambient ho porta. Fixa que al principi del confinament es deia que es venia molta farina i molt de sucre, que la gent es va posar a fer pastissos. Per què serà que quan estem tristos, enfadats i espantats, mengem més malament que mai?
3: Anem a l'ultraprocessat, no?
4: Ens anem a donar un pler i ja està, i punt, i sense parlar-ne més, perquè al final el menjar és el nostre tranquimacins, és què vull dir?
3: Aquí el que veig és que és bàsica una organització alimentària que funcioni. Aquest és, diríem, l'element clau, no? I la compra aquí és vital.
4: Això és el principi de totes les catàstrofes, la compra. Saps què passa, Esther? Que un quan em va comprar ja té que començar per dir, a veure, aquesta setmana que faré treball i que estaré a casa, quants dies menjaré a casa? Quan serem a l'hora de menjar? Tindré algun àpat especial? Poques coses especials podem tenir avui en dia, però bueno, ja tindrem la sort de tenir un àpat especial. I a partir d'aquí mirarem el rebost. O sigui, primer, saber què farem, el segon, mirar el rebost i mirar la nevera que anem a picar sempre. I tindrem en compte aquelles coses que dèiem abans. I a partir d'aquí fas una llista. I a partir d'aquí vas a comprar. Tinguent en compte això, que els aliments que són complicats per tu, no els compris. o tu compres, és a dir, si tu ets de bombons, compra-te'n dos i no te'n compris més, però no compris una caixa. Perquè te l'acabaràs.
3: La tentació, la tens.
4: I no som herois, ara no estem en pocs d'heroïcitats.
3: Hola, però massa.
4: Ja prou heroïcitat és aguantar la situació i no deprimir-se. Doncs escolta'm, no ens matxequem més.
3: Reduïm la mobilitat també aquests dies, com dèiem, no? Sortim molt menys de casa i una de les coses que succeeix és que això ens impedeix obtenir la vitamina D tan necessària.
4: Sí, no, ja, sí.
3: Com la podem trobar en els aliments?
4: Mira, la vitamina D és un problema crònic. De fet, ja en pandèmia o sense, ja hi ha informes que diuen que tenim poca vitamina D i per tant, doncs, ara encara menys, perquè clar, estem més tancats que mai. La vitamina D, recordem-ho, la major part ve de la irradiació solar. Per què és important la vitamina D? Doncs perquè és la clau per absorbir el calci. De forma que sense vitamina D a nivells suficients, el calci no ens arribaria als ossos. Tu no tenim la vitamina D del sol, quan tenim la sort de poder sortir i que faci sol, està clar. I a més d'aliments, com poden ser els ous, com pot ser el peix blau, i com poden ser els bolets, Esther, i com pot ser la mantega. Clar, què passa? La vitamina D és una vitamina que es diu liposoluble, vol dir que va amb els greixos. Si per un costat estem dient que fem menjar més light i per l'altre estem dient que la vitamina D està amb els greixos, és fàcil que tinguem poca vitamina D. Clar, un làctic desnatat, per exemple, li has tret la vitamina D. Vull dir que a vegades el malnutrició

0: 10 hores d'estudi que un dia que farem una excursió de 10 hores el diumenge. La dieta tindria que anar variant en funció del que fem cada dia. No tenir un model petrificat per sempre. Això és una idea que també és important de tenir-la, no?
1: Una altra conseqüència de teletreballar. Hi ha moltíssimes persones, tu ens ho comentaves fa una estona, no?, que es queixen de que ara descansen pitjor que abans, que tenen problemes per conciliar el son, perquè s'han alterat els seus ritmes circadians, no? Com hauria de ser el sopar quan teletreballem, no? Ha de ser més lleuger que quan sortíem més de casa. Què ens pot anar bé per anar a dormir a la nit?
0: Sí, està clar que es parla molt del sobrepès en aquesta pandèmia, però també és veritat que si una cosa ha augmentat és la depressió i també els trastorns de comportament alimentari. Aleshores, és clar, el sopar és important, però també és important, per exemple, una cosa tan senzilla com baixar la quantitat d'excitants del dia. Clar, si jo estic dormint malament perquè estic nerviós, neguitós i estic fins als nassos de l'ordinador, doncs prendré menys cafès, menys begudes de cola i menys tés, no ho oblidem, que a vegades el té passa com la beguda dels àngels, però també és excitant. I a part d'això, el sopar ha de ser digestiu, ha de ser suficient, perquè menjar poc, anar a sopar, anar dormint gana, fa insomni, no ho oblidem, i ha de ser poc cuinat, han de ser coses molt simples. Coses com, hi ha estudis molt importants que diuen que els aliments rics en carbohidrats doncs afavoreixen la son, com pot ser l'arròs, la pasta, el pa. A veure, no és el moment de fer una paella, seria un arròs bullit o una sopa que té arròs. I després també aliments que tinguin triptòfan i que tinguin magnesi, per exemple, el fruit sec tornaria a sortir, per exemple, sortiria el plàtan, per exemple, sortirien els vegetals. Per què? Perquè tant el magnesi és un precursor de la transformació del triptòfan a serotonina, saps? Que ajuda a dormir millor. Vull dir que, en resum, té que ser un sopar lleuger, però suficient, amb cocions molt bàsiques i lo típic. Típica sopeta d'arròs amb fideuets, la truita a la francesa i fruita. És a dir, poc elaborat, de veritat, perquè si no ens costa molt de pair. Ara, a ningú se li correixi anar a sopar res, un iogurt i anar-se'n a dormir quan estàs angoixat, perquè és que no dormiràs,
1: I l'oli, quin paper ha de tenir?
0: L'oli fonamental, però com tota la vida, amb la seva mesura. L'oli té que ser-hi, i que ningú se li correixi pel fet de cada baixar l'energia de treure l'oli de la seva dieta. Seria un greu error, perquè porta elements essencials, l'oli. Però si jo em faig servir massa quantitat, o jo faig fregit sempre, també ens sentarà malament. L'oli és essencial i no el tenim que treure mai, ni que estem a dieta, però tampoc el tenim que fer servir amb excés.
1: Has dit coses molt interessants, Jo crec que ara és moment de fer un resum.
0: Ah, fem-lo.
2: Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Rutines d'alimentació, de tot el que hem dit, Magda.
0: Va, resumim.
1: Què creus tu que és el principal per posar en pràctica a partir d'avui mateix?
0: Mira, posem el requadre. El primer, que tots es conscienciem de que si fem teletreball, una mica l'energia de la dieta, poc o molt, una mica la tenim que rebaixar. Dos, que per la situació, per tal com estem avui en dia i pel que veiem, millor menys excitants, ja com a norma general. Tres, doncs home, que tinguem en compte que com que estem molt a la vora de la nevera, que sisplau, no tinguem aquells aliments que són tentadors i que sabem que no ens podem controlar, No ens sacrifiquem, sisplau. Quart, fem compres intel·ligents, planifiquem, perquè ara més que mai s'ha de fer sempre, però ara també. Hidratem-nos bé. Complim els horaris, sobretot. Evitem tenir sensació de molta gana o sensació de gran reflexió, d'acord? I escolta'm, jo hi posaria com a punt final que no cal que ens matxaquem, que podem fer tant en quant un àpat una mica festiu, però que pensem que ens estem movent menys que avall. Per tant, doncs, jo crec que això seria... Això ho marcaria jo.
1: La resposta d'avui, positiva, Hem de menjar diferent quan fem teletreball. El segon capítol, què explicarem?
0: Doncs mira, una altra cosa que també no se li interessa i és per què fallen les dietes? No trobes que és una gran pregunta? Per què fallen les dietes?
1: Doncs ens retrobem en 15 dies.
0: Doncs, Esther, encantadíssima.
1: Fins aleshores, que vagi molt bé. Sobretot, cuideu-vos i disfruteu de la vostra alimentació. Bon profit.

0: Ràdio Vila-sacra. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La possible inhabilitació de la Luz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia, una filial de Naturgy. A diferència de la Luz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir els requisits per les comercialitzadores. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
2: I en els darrers anys es va facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
1: L'estat espanyol, de fet, és el país europeu amb més comercialitzadores.
2: I a Espanya estem amb més entre 400 i 500 comercialitzadores inscrites, tot i que només hi ha una part que acapara el mercat de manera principal. El mercat de França està molt més concentrat en desenes de comercialitzadores actives. A Portugal tenim una vintena, és a dir, que efectivament ja Espanya sí que és cert que té un nombre important.
1: Pel que fa a la Luz, el Ministeri ha començat el procediment per inhabilitar-la com a comercialitzadora perquè considera que podria haver incomplert alguns pagaments, però la companyia pot presentar-hi al·legacions.
3: Notícies, curiositats, música i sense.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
6: En el 107 de la FM...

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
2: Dit i net, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dit i net. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
4: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Què necessites avui?
6: Bec, bec.
7: Què veus?
6: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
7: I on la tenen?
6: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
8: Propostes en xarxa.
9: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, reconnectar, construir, utilitzar, pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
10: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
9: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: I parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Parlant de música, amb Marga Herbàs.
3: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar», o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.

0: Bona nit.
1: Ara farem un petit experiment. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Josep Pla.
3: Carnestoltes.
2: Aquestes tardes dels voltants de Carnestoltes solen ser molt cristal·lines. El dia és un esforç per acolorir la blanca i tètrica gelada matinal. El cel és pur i esbatanat, d'una pàl·lida, rosada, verda, blavosa infinitud. El sol té una lluïssor rígida i enganyadora. L'aire queda com rentat. Sobre l'atmosfera tensa, els perfils de les coses ofereixen una cal·ligrafia precisa, com dibuixada a la punta seca, i els termes del paisatge s'acosten com per art d'encantament. En aquests temps, les formes vegetals agafen un aire jove, de convalescència activa, comencen de donar el pit. Les oliveres, descarregades del morat dens de les olives, tornen a la seva platejada lleugeresa, a la frivolitat aèria. Els darrerencs amb ametllers florits, rosa i llet, el pistil trèmol, posen una intimitat càndida sobre les velles pedres i el blau cru del cel. Les mimoses d'un verd groguenc, a punt de florir, fan un olor de sacarina. Els roures de fulla broncejada, d'ombres rogenques, semblen un aiguafort tocat de vinagre. Les velles fulles daurades s'acaben de podrir sobre la terra rostida, sota la copa superba dels castanyers. Els sembrats menuts, tocats per una mica d'aire, tenen un fugitiu estremiment. Un núvol errant deixa sobre els sembrats una ombra clara, prima, imprecisa. És el moment hivernal dels horts i de les feixes. Les cols s'arrodoneixen amb la seva bombolla declamatòria i pedantesca. La coliflor té un vel de color de neu sobre la pell càndida i dura granulada. Les fulles de pastanaga, menudes i ribetejades d'una cal·ligrafia freda, s'encongeixen. Les herbes aquàtiques, sobre el veciol adormit, fan una recolzada violàcia, malva, verda. Els naps i els raves florits fan una explosió groga de litografia, un groc escandalós, gairebé ridícul. Els naps florits són l'èxtasi de les espècies bovines. Tots aquests elements agafen potser la seva màxima expressiva eloqüència quan poden degustar-se amb una mica de tramuntana xiulant a la porta i udolant a la xemeneia. La terra dura i erta, amb el foc al pit o les costelles. Perquè aquest era, en efecte, el moment en altres èpoques dels plats forts i dels vins de cos. El moment de seure's a taula davant d'un bon foc de llenya. És molt agradable de tenir l'esquena calenta i escalfar-se el pit amb els aliments i les begudes honestes. Aquestes tardes de carnaval semblen concentrar les crueses de l'hivern i els pressentiments lleugers de la primavera. Són unes tardes cristal·lines, d'una lucidesa melancoliosa, molt convalescent. Col·locades entre la sonoritat greu de les campanes que toquen a morts i el xivarri dels fiscorns, nassos i carotes que s'esgoten als carrerons. Hores en què l'aire té un sabor metàl·lic, sec, astringent. Sabor que convida a posar sobre les honrades habituds d'una taula generosa un vi manipulat intel·ligentment. Un vi que ajudi a fer comprendre el gust etern i incommovible de les coses elementals. La dolçor del foc, la fina elipsa del vol d'un ocell, el color d'un rostit, el dibuix d'una fulla, el perfum d'una herba, el parpelleig llunyà, fred, indiferent d'una estrella. Temps de carnestoltes. Fins a la meva finestra arriben les campanades fúnebres i greus, els grinyols estridents dels nassos i dels clarinets. Què posarem entre aquestes campanades ombrívoles i aquests clarinets que fan posar la pell de gallina? Una torrada, un vas de vi, dos vasos de vi, mentre les flames de la llar ens enrogeixen la cara i ens ombregen l'espatlla. Hi ha una mica carregada de fatiga. El soroll s'allunya. L'ampolla ja ha passat avall. El cap vespre serà llarg i solitari. Les ombres de la memòria passaran d'una manera imprecisa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença la collita a les bodegues de Raïmat, la més primerenca de la història. 4 milions de quilos per vi i 5 per cava, xifres similars a l'any passat, però amb una diferència cabdal. Enguany tot s'avança per les altes temperatures. Joana Cendra.
2: Serà una collita normal en quantitat i amb bons nivells d'acidesa en qualitat. Des d'ara i fins a mitjans d'octubre, una vuitantena de persones colliran el raïm de nit i matinada. La calor avança la temporada i obliga els tècnics a canviar d'hàbits, més aigua i més herba per protegir el cep. Carles Escola, responsable d'enologia de Raïmat.
3: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
2: Amb tot però Raïmat no és alien al canvi de tendència del mercat. Ara els consumidors opten més pel vi blanc. Joan Esteve, director de Raïmat.
4: Al dia d'avui deu haver un 20% de negres i la resta és tot blancs. I ara potser en l'any que més negre havíem fet, potser estàvem al 35-40%. I això en 10 anys.
2: També es noten lleugerament els efectes dels aranzels imposats als Estats Units, tot i que l'entrada de noves varietats com ara l'Albariño permet Raïmat frenar l'impacte.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Els experts alerten dels riscos que pot comportar seguir les recomanacions de creadors de continguts financers a les xarxes. Es diuen finfluencers i el que diuen pot enlluernar sobretot joves i no tan joves que busquen fer diners fàcilment.
1: Comparteixen a les xarxes socials continguts sobre finances personals i inversió. Tenen cada vegada més presència a Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn. I si acumulen seguidors, se'ls considera influencers financers, és a dir, fininfluencers. En funció del que diuen, es poden generar pistes d'on invertir, quines accions comprar o quines són les tendències del mercat. Poden atraure qui busca o bé aconseguir un benefici ràpid o bé sortir d'un problema d'endeutament. I realment arriben a tenir una incidència al mercat? Ens ho contesta Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Sí, sí que arriben a tenir una influència, sí. La gent els hi acaba fent cas i si diuen doncs comprar aquesta acció o vendre, doncs al final els que tenen més impacte s'acaba veient que sí, que poden haver tingut inclús doncs moviments en el preu de les accions, en algun moment s'ha vist.
1: Els experts avisen que l'objectiu dels fininfluencers és vendre alguna cosa amb estratègies de bona comunicació en un entorn on tot està barrejat, des dels professionals fins als estafadors. Per això donen alguns consells.
2: El diner ràpid i fàcil no existeix. Per tant, tot aquell que ens prometi diner ràpid i fàcil l'hem de posar en dubte, perquè al final, per generar més diners, doncs hem de tenir paciència i hi ha d'haver-hi una bona planificació financera i una bona diversificació. I la segona recomanació que faig és que ens hem d'educar financerament, hem de saber què fem amb els nostres diners, no podem delegar les nostres decisions a terceres persones, i després la tercera recomanació és investigar sobre aquesta persona.
1: La Comissió del Mercat de Valors estableix que en l'àmbit financer és il·legal fer recomanacions generals sobre un producte concret. Sempre han de ser personalitzades en funció del perfil de cadascú.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ens fem ressò d'un programa pioner de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i la Comunitat Delta, que ha aconseguit reduir, durant el primer any després d'un infart, la mortalitat fins a un terç en els homes i fins la meitat en dones. Explica'ns, Anna Banyeres.
2: Aquesta reducció ha estat possible arran d'implementar una supervisió coordinada entre els equips hospitalari de primària de les persones que han patit un infart, un control que abans no existia, augmentant el risc de mort, com explica la doctora Ona Meroño, cardiòloga i responsable del programa.
3: Abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després, o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació. Amb el programa hem aconseguit disminuir la mortalitat a l'any en un 27,5% en homes i en un 47,6% en dones.
2: Aquest seguiment multiassistencial coordinat s'inicia abans de l'alta hospitalària enviant les dades a l'equip de primària i es combinen proves i visites telefòniques i presencials durant 12 mesos per garantir que aquests pacients puguin recuperar-se. Doctora Blanca Torrent, metgessa de primària.
4: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que formen part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
2: Actualment s'està fent un seguiment d'un miler de pacients atesos per infart a l'Hospital de Bellvitge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Catalunya Informació. Les notícies en

0: 012, la millor resposta.
1: Què et passa que estàs tan despistada?
2: M'he assabentat d'un cas de mala praxi a la Generalitat i no sé què de fer.
0: Si tens coneixement d'alguna conducta irregular a l'administració pública de la Generalitat de Catalunya, comunica-ho a la Bústia Ètica, un canal digital anònim i segur que et permet aportar proves i alertar sobre comportaments inadequats en tres àmbits concrets. Actuació dels alts càrrecs i personal directiu, ètica en la contractació pública i funció pública. Informa-te'n a bustiaetica.gencat.cat. Amb el teu gest contribuiràs a enfortir la integritat pública. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El secret de l'amor.
4: Explica'ns el teu secret de l'amor.
5: 972-51-1268.
4: Deixa missatge i et visitarem.
6: Viu una història d'amor.

La nit. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: I parlant d'emocions,
1: 55.
2: Exacte.
3: La màquina del temps.

0: És difícil escoltar Unchained Melody i no traslladar-se a un dels moments cinematogràfics més icònics dels 90, concretament a la sensual escena de Ghost, on Demi Moore i Patrick Swayze entrellacen les seves mans al voltant d'un torn de fang mentre el reproductor vintage de vinils hi sona la versió que el duet musical The Righteous Brothers van fer d'aquest tema. Però molt abans del boom que va suposar per a la cançó l'èxit d'aquesta pel·lícula, la peça ja havia tingut el seu gran moment com a cançó principal d'una altra producció de Hollywood. Es tracta d'Unchained, un film de sèrie B de temàtica carcerària estrenat el 1955 i protagonitzat per Elroy Crazy Legs Hirsch, un jugador de futbol americà que va fer algunes incursions al cinema.
1: It's that screen pass again to Hirsch, and Mr. Elroy Crazy Legs Hirsch is touchdown bound.
2: Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch.
0: La interpretació de la cançó original va córrer a càrrec de Todd Duncan, un baríton afroamericà que al film tenia un paper secundari però que va aconseguir que Unchained Melody fos nominada als Oscars aquell any. Existeixen més de mig miler de versions d'aquesta cançó, la majoria gravades als anys 50 per diferents artistes, alguns d'ells destacades figures de l'època com Harry Belafonte o Gene Vincent. Però amb el temps la seva popularitat va decaure i no va ser fins que el 1965 la van versionar The Righteous Brothers sota la producció de Phil Spector que va tornar a situar-se al capdamunt de les llistes musicals, erigint-se com la versió més coneguda de totes les èpoques. És la que va tenir més èxit i la que 25 anys més tard va fer redescobrir el tema a una nova generació gràcies a Ghost. Però més enllà de les gravacions d'estudi, una de les interpretacions més emocionants que es recorden d'aquest tema és la que va fer-ne Elvis Presley el juny de 1977. Davant d'un auditori ple a vessar, el rei del rock va aparèixer físicament molt desmillorat i amb un aspecte que feia pensar que no podria estar a l'alçada del concert. Però per sorpresa de tothom, la seva actuació va enlluernar tot el públic i va tenir un moment apoteòsic quan va anunciar que cantaria Unchained Melody al piano mentre demanava al bateria de la banda que li subjectés el micròfon.

L'espectacular interpretació que va fer va commoure tots els assistents, que no es podien imaginar que tot just un mes després el cantant apareixeria mort al bany de casa seva sense haver pogut veure en vida com es publicava Elvis in Concert, l'àlbum dins el qual s'inclouria la seva versió d'Unchained.

0: caixa de sons. Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Catalunya Ole. Informa.
7: Ràdio Vilasacra Empordà.

0: Mira, a Blanes li van fer focs d'artifici amb pluja. És a dir,
1: va petar la cosa o no va petar?
0: No, sí, esclar, que va petar.
1: Qui? A l'Ella.
0: A l'Ella fan una cosa que em sembla que és xula. Fan un concurs de peres farcides.
1: Ah?
0: A l'Ella.
1: Caram. Ara per allà estigues alerta a pera farcida.
0: Home, jo havia sentit de parlar de calamars farcits, les vergínies farcides.
1: Pot ser afrodisíac, això?
0: El gall dindi farcit per Nadal, però peres farcides. A veure, tenim aquí en Fede. Federic!
2: Hola, què hi ha?
0: Un aplaudiment per en Federic! Com pescat, això? A veure, com funciona? A veure, explica-m'ho, doncs, perquè...
2: Això, doncs, mira, és una tradició ja molt antiga, de, perquè aquí ja fa molts anys que es donava una varietat de peres, que és la pera del bon cristià.
0: La pera del bon cristià.
2: Ja veus que la cosa no és gaire...
0: Aquesta és una pera que és molt dura, no?
1: Com és? Descriu-nos-la.
2: Doncs mira, perquè et facis i tots els oients es puguin fer una idea, és una pera molt semblant a la que ara en diem conference.
1: La conference, sí.
2: Exacte.
0: Però de què les farciu? A mi m'interessa la farcimenta.
2: De carn.
0: Peres mira. Farcides de carn.
1: Sí,
0: això no
1: són bones, i tant, sí. i pomes al forn farcides de carn.
2: Sí. Com que tinc aquí davant la recepta, que és molt curta, i així tothom es fa una idea.
0: A veure, vinga.
2: Ingredients, diu, 12 peres del bon cristià o peres conferència. Molt verdes.
0: Molt verdes.
2: A més, han de ser dures,
0: Dures.
2: Vull dir, molt dures.
0: Què més?
2: Tens grans de carn de vedella.
0: Vedella, molt bé, dura també la carn de vedella.
2: Tens grans de carn de porc.
1: Sí? Vale. Quatre ous.
2: 20 grams de pernil.
0: De pernil.
2: Una llimona.
0: Sí.
2: Una ceba.
0: Sí.
2: Mitja pressa de xocolata, sense llet.
1: Xocolata, veure, també?
0: Tot això
1: és el postre, no?
0: Tot això dins d'una pera?
2: Dins, imagina't.
0: Però aquestes peres que foten 40 quilos cada una?
2: No, ja han dit que són 12, Ja has partit que queden 12, els ingredients.
0: I això, a veure, això ho poseu a dins de la pera i després feu...
2: Tot això s'ha de rostir la carn, s'ha de buidar una part de la pera...
0: Molt bé, Fede, merci!
1: Una abraçada!
0: Fede,
1: i bona festa parada!
2: A tots vosaltres, vinga.
0: Peres farcides.
1: I què et sembla, Quim, que te'n vagis al Papiol amb una bona pera, també?
0: El Papiol, saps què fan?
1: I vagis a fer... Què fan allà?
0: Concurs de llançar sabatilla. Aquests també estan ben sonats, el Papiol.
1: Tirar sabatilla, allò que tiraven la sabatilla al buix.
0: No en tinc ni idea. Pep! Hola, Pep!
3: El Pep no hi és, hi ha el Toni.
0: Ah, en Toni! Oh, carai! En Toni, vale. Toni! Hola, aquí se li va acudir fotre un acte de festa major llançant sabatilles.
3: Doncs mira, això fa 8 o 9 anys enrere, quan la festa major del Papiol va fer un altre canvi més modern,
0: sí.
3: I van introduir-se el que són les penyes, grups d'amics, de veïnatge,
0: sí.
3: I justament una de les penyes, una de les activitats que fa, doncs la penya Segats, és tirar les sabatilles.
0: Deu ser la penya més tronera, diguéssim, no?
1: Quin tipus de sabatilla?
3: La sabatilla és la clàssica normal i corrent i és el clàssic joc tots d'abans, que a veure qui tira la sabatilla més lluny.
0: I qui tira la sabatilla més lluny és el que guanya, no?
3: És el que guanya.
0: Quin és el rècord de llançament de sabatilla?
1: Quants quilòmetres?
3: Quilòmetres. Els quilòmetres aniria a parar Molins de Rei, això,
1: També.
3: No, quilòmetres no, però bastants metres. Pensa que això es fa a la plaça de l'Església, i és una plaça bastant grandeta, i bé, es tira força lluny.
1: O sigui que tots descalços cap a la plaça tirar la sabatilla.
3: Home, jo crec que descalços a la plaça no hi pujaran.
1: Home, hi ha rocs, no, pel mig?
3: Quedaran amb els peus una mica...
0: Però clar, la sabatilla, si tu et llences un que tira un 44 i un altre tira una sabatilla que fa un 35, té avantatge que fa 35, perquè pesa menys, no?
3: Perquè la sabatilla la posa a la penya. No és una sabatilla qualsevol.
0: Ja ho entenc. Aspireu a ser, diguéssim...
3: Tu no pots triar la sabatilla.
0: Esport olímpic, aspireu a ser-ho?
3: Perdona?
0: Esport olímpic, aspireu a ser-ho, llançament de sabatilla.
3: Potser els hi podem proposar per l'any que ve.
0: Mira, guardeu per Madrid, perquè com que no ho seran mai...
1: Doncs escolta,
0: Toni,
1: bona sabatillada.
0: Bona festa major.
3: Gràcies.
1: Un petonarro.
0: Salut.
4: Arriba la calor i, per tant, els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua tot sovint, encara que no tingueu set.
5: I cuideu els avis que se la beguin.
4: Feu servir el protector solar. Estigueu-vos a llocs frescos.
5: I no sortir de casa quan fa calor.
4: Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre cap. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
5: Apa, adeu! Feu bondat!
4: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: És perjudicial per la salut xuclar el cap a les gambes? Fa uns anys, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària recomanava limitar en la mesura que sigui possible el consum de carn fosca de crustacis, que està localitzada al cap per reduir l'exposició al cadmi. Si el consum és habitual, aquesta exposició es pot convertir en un problema perillós. Ingerir cadmi en grans quantitats seria tòxic per al ronyó i al fetge, ja que s'acumularia en aquestes zones, podent causar disfunció renal, desmineralització dels ossos, fallades renals i a llarg termini càncer. De totes maneres, és important deixar clar que per arribar a aquest nivell d'exposició hauries d'ingerir grans quantitats de cadmi amb freqüència, per la qual cosa no passa res si durant l'època nadalenca has xuclat el cap d'unes quantes gambes. Per anar bé i segons les recomanacions, no hauries de passar de 4 o 5 caps per dia, per no entrar en riscos innecessaris que puguin perjudicar la teva salut a llarg termini.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ara a Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i...

0: sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
1: Hola, sóc el Luca Tudor Palimaru. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de forma encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. El seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
0: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi d'Aldeas Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Maria Gómez.
2: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crea així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
3: Pues què passa, que ara he d'agafar aquest i he de portar futbol, i aquest altre l'he de portar ballet, i aquest altre l'he de portar anglès, i això, pues, ens angoixa a nosaltres, i sobretot ens angoixa baix la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu muntes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, i faré això altre, que al final ve troncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
2: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
4: Quan me necessiten, sempre hay que esperar a que te llamen. Porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones. Pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
2: Limitar horaris és una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Elvira.
5: Quan nosaltres estem criant els nostres fills, no tenim temps, no tenim paciència, sempre anem estressats. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
2: Qui també gaudeix del seu net de 3 mesos és la Consol, això sí, conscient que també l'haurà de cuidar.
6: Els divendres teletreballen els dos, per tant, els divendres ho tenen solucionat. Nos queden 4 dies a la setmana. Llavors, sembla ser que 2 dies, 2 matins, es cuidarà una àvia i els altres 2 matins l'altra àvia.
3: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi, o anar amb una coral o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
4: Hoy me tocaban a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
5: Podrien tenir un cangur? Sí, podrien tenir un cangur.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: diu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Si cerquem al diccionari la paraula vell, hi trobem sinònims com ancestral, ancià, antic, arcaic, passat, reculat. Vivim en un món en què ningú vol ser vell, però tothom vol arribar-hi. Ser vell vol dir ser savi, portar a l'esquena una vida plena d'experiències, de vivències, de lluites, de derrotes i de la satisfacció d'alguna victòria. Sembla que ja ho tenen fet, però encara els queda molt per viure. Per viure, sentir, saborejar cada segon, i ells ho fan intensament. Darrere de cada somriure, de cada cançó, de cada paraula i de cada moment de felicitat, hi ha un agraïment que et fan arribar. Però l'agraïment, l'admiració i el respecte ha de ser sempre per ells, la nostra gent gran, grans d'edat, però grans de vida i grans de cor.
3: La ràdio, quan tu vulguis.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.
7: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: Catarina.
1: No podem viure sense bateria, sense cobertura, sense carregador, sense funda, sense connexió. No podem viure sense mòbil, però al cotxe podem morir per culpa seva. Quan condueixis, aparca el mòbil. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Música per tu.
3: Sense dolor, a casa i acompanyat. Quan jo estic dient això, tothom que ens escolta m'entén perfectament. Sense dolor, a casa i acompanyat.
4: La Vila Sacra.
5: O ara o mai.
6: Per alguna raó és la Vila Sagrada.
7: I som per ajudar.
8: Sigues intel·ligent.
9: Fer volar la imaginació.
10: Sí.
11: Eternament.
8: Ai.
12: L'opció dels que en saben.
13: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
14: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
2: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: veganisme és un principi ètic que refusa l'ús i explotació d'animals en totes les seves formes, alimentació, roba, cosmètica. A Espanya hi ha més de 200.000 persones veganes, però segons l'Associació Vegana de Catalunya, aquesta xifra augmentarà els propers anys, especialment gràcies a la població jove. L'Anna García és la seva cofundadora i vicepresidenta.
1: Crec que s'està expandint, que la població, sobretot jove, està sent més conscient, no tant a nivell animalista, però sí més ambiental, i crec que això està reforçant més que hi hagin més persones que estan en aquesta transició al veganisme.
0: Tot i els canvis dels darrers anys, el consum animal encara està molt arrelat a casa nostra, en especial entre les persones més grans. Això fa que encara hi hagi gent amb reticències per fer el canvi. La Yolanda fa 15 anys que és vegetariana i 2 que és vegana.
2: Ay, hija, pero tienes que comer huevos de vez en cuando. Tienes que comer... Es una cosa que le cuesta mucho, sobre todo a personas de otra generación, de otras generaciones, les cuesta mucho asumir, ¿no?, quitar de la dieta ciertas cosas porque está esa creencia de es bueno para ti. Que luego hablas con un médico o con un endocrinólogo y te dicen, si tú eres una persona adulta que quieres llevar esta dieta, no te va a cambiar la salud, en realidad. A no ser que tengas una deficiencia de algo. Eso es otro tema.
0: La dieta vegana, asseguren, és totalment saludable, inclús pels infants. Això sí, insisteixen, cada persona és diferent i cal seguir els consells dels nutricionistes. L'Estela Ballarri fa 15 anys que és vegana i va ser mare ja sent-ho, ara que el seu fill ja és gairebé adolescent. Assegura que pot prendre les decisions lliurement i amb el suport de la família.
3: Però, per exemple, el nostre fill no ha menjat mai carn ni peix. En el nostre cas, doncs sí, el nostre fill, que ja és gran vull dir que ja s'apropa a l'adolescència, quan ell vulgui, si és que vol, tastar productes animals, sap que és lliure de fer-ho. Però fins ara nosaltres hem tingut, doncs, nosaltres hem proporcionat l'alimentació que hem rebut correcta. I a més, ho hem fet molt, amb molta informació.
0: La informació contrastada, remarquen, és el més important per acabar amb els mites del veganisme. I recorden que mai és tard per fer el pas, per petit que sigui.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreferrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
2: El 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna una salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
3: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
2: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
4: Tenen deshidratació, és un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
2: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
5: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
6: Miralls de memòria.
7: Un viatge en el temps.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: Quin tema més maco el que acabem d'escoltar. Benvinguts a un nou episodi del noticiari d'Havaneres. Martí, que ens has de dir aquest tema que hem escoltat.
1: El que acabem d'escoltar sembla una habanera. Seria molt fàcil caure en una confusió. És música suau, tranquil·la, marca un balanceig dolç i agradable. Té una instrumentació molt propera a la típica de l'habanera catalana. Però no és una habanera. La podem descartar en primer lloc perquè està en compàs ternari i, com ja sabeu, l'habanera és de compàs binari. També manté altres característiques amb l'habanera, com el text que ens parla del mar i d'una terra enyorada. Coincideix en el temps que fou escrita a principis del segle XX, quan també s'escrivien moltes habaneres. El que acabem d'escoltar, repeteixo, no és una habanera. És una obra escrita l'any 1902 pel compositor napolità Ernesto de Curtis. Es diu Torna a Sorrento. I en aquest cas interpretada per la cantant colombiana Mónica Giraldo i el seu pare Alfonso.
0: La veritat és que sona molt a habanera, però si no és una habanera, què és?
1: Es tracta de cançó napolitana, un gènere cantat que es caracteritza per descriure temes culturals, amorosos, socials, polítics o de la bellesa natural de la zona napolitana del sud-oest italià, però que no té una estructura musical definida, és a dir, que una tarantela, una habanera o un tema jazzístic, entre molts altres, poden ser també cançó napolitana.
0: Molt bé, Martí, però hi ha alguns trets característics que comparteixen l'habanera estàndard i la cançó napolitana?
1: Per començar, us puc parlar de la coincidència en l'època de les primeres habaneres i les primeres cançons napolitanes. Vam explicar a la primera temporada del podcast que la primera habanera documentada és El amor en el baile, de l'any 1842. El 1830 es va celebrar un concurs de cançó napolitana a Nàpols, arrel de l'important creixement del gènere.
0: Vaig prenent nota. Coincidència en l'època de naixement. Què més?
1: Doncs sí, el mar. La cançó napolitana en molts casos parla del mar, on hi té lligams, com l'habanera. Ja sabeu que Nàpols es troba a la costa sud-oest d'Itàlia i que ha estat sempre un port de referència. L'idioma, l'habanera catalana, generalment es canta en català. La cançó napolitana també té el seu idioma propi, el napolità. La veu, ja sabeu que l'habanera catalana majoritàriament es canta en veu masculina. La cançó napolitana també. Escoltem una altra cançó napolitana molt famosa que podreu veure. Aquesta vegada sí, com ens recorda una habanera. Conté totes les característiques del gènere habanera.

0: semblat?
1: Vols la veritat? Sembla talment una habanera. Hi ha alguna relació entre l'habanera i la cançó napolitana? Algun fet comú?
0: Hem escoltat O Sole Mio, del compositor italià Eduardo Di Capua, escrit l'any 1898. Diuen que la paloma va poder influenciar d'alguna manera el compositor d'O Sole Mio. Si va ser així, no ho sé, però no fora gens estrany.
1: La cançó napolitana i l'habanera són gèneres cosins germans?
0: No, aquí s'ha de fer una petita consideració. L'habanera és un gènere molt concret i la cançó napolitana és un gènere més ampli que conté diversos gèneres que el componen a mode de subgèneres. La cançó napolitana prové d'una tradició molt àmplia i ha deixat obres ben diferents a nivell estètic. Per a que ho entengueu, us poso ara una cançó napolitana que s'allunya molt del que és una habanera, però que és cançó napolitana. Funiculí, funicular, de Luigi Denza, escrita l'any 1880.

0: Impressionant. Res a veure amb l'habanera. És també, com dius, cançó napolitana, però amb uns altres principis estètics.
1: La cançó napolitana no es defineix per les característiques tècniques musicals, com si ho fa l'habanera. La cançó napolitana es defineix per qüestions d'origen, tradició i sentiment. Cal vigilar amb el que es diu. No fa massa, en una entrevista a la tele, un simpatitzant de l'habanera va dir que Ossole Mio és una habanera. I sí, en té totes les característiques, però també cal, en aquest cas concret, aclarir que és cançó napolitana. Ossole Mio, encara que sigui habanera, poca cabuda té en el gènere habanera com el coneixem aquí. Té un sentit dintre del context de cançó napolitana. Les coses com són.
0: Fantàstic, Martí. Per acabar, ens poses una altra cançó napolitana?
1: I tant, home. Ara us poso Santa Lucía. Cançó napolitana de l'any 1848, del compositor Teodoro Coltrau. Gaudiu-la!

Moltes gràcies, Martí. Acabem escoltant Palumella, Zompa e Bolla, una napolitana de l'any 1873.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Benvinguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: És l'hora del pati.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
2: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
3: El secret de l'amor.
4: Joan, com estàs?
5: Bé.
4: Sí? I per tu, quin és el secret de l'amor?
5: Doncs, per mi, és voler.
4: Voler?
5: Sí.
4: Un verb, senzillament voler.
6: Home, voler és poder. Corre-t'ho una mica més, Joan.
4: No que voler és poder.
5: Bueno, per mi, en la meva experiència, és el voler i aprofundir una mica, voler aprofundir, voler compartir.
6: Molt bé.
5: I, bueno, si cada dia, doncs, diguem-ne que pots créixer i pots aprofundir, doncs, a mi això, per això, aquest és el meu secret, una mica, no?
4: No, no, és que si no vols no pots, també t'ho dic.
6: A vegades vols i tampoc pots, eh?
5: També, sí, però sí. Vull dir que en tot cas, si aquest voler et permet després, doncs, això, aprofundir en la relació, doncs, això també t'ajuda a créixer i anar més enllà, que també és una mica el que...
4: No. Molt bé, Joan, gràcies per trucar.
3: El secret de l'amor.

0: bé, no?
1: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
2: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
3: Escolta.
4: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
5: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
6: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
7: Pot ser part del canvi.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Tanca els ulls.
7: A punt ràpid. El català es divideix en dos blocs, l'oriental i l'occidental. Jo parlo oriental. En català oriental tenim femení per al numeral dos. Diem dos gats i dues gates. En català occidental, en canvi, no tenen aquest femení. Diuen tant dos gats com dos gates. S'ha de dir que el diccionari ho recull, això. Segons la norma, els que parlen català occidental poden dir sense problemes dos gates. Els que parlem oriental com jo, però ens toca dir dues gates. Una cosa divertida és que aquest dues gates col·loquialment s'ha transformat en dues. Hem fet aparèixer una G aquí al mig. I això per què? Per trencar l'iat. Un iat són dues vocals seguides pronunciades en síl·labes diferents. Du-as. U-e. Aquí hi ha un iat. Sembla que els iats no ens agraden i tendim a posar-hi sons al mig perquè deixin de ser iats. Perquè deixin de ser dues vocals seguides en síl·labes diferents.
8: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nit envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 9:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.

0: total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat, Vilaseca al Tarragonès o Agramunt a l'Alt Urgell. I entre els municipis que deixaran de ser zones tenses hi ha Lleida, el Segrià o Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, que segons el govern ha millorat la seva situació pel que fa a l'habitatge. I és que per aparèixer al llistat s'han de complir alguns criteris que es revisen periòdicament, com que el preu de l'habitatge s'encareixi 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o que les famílies hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El llistat d'àrees tenses se sotmetrà ara a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni també el seu vistiplau.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: Vita. Radio Via Sacra tot un invent. Sotto Raimoni o se de ben set.
1: I mentre li canta una venera amb la guitarra. Ella mou el cul valença i els pitxis plou una rialla.
2: Les aigües són clares.
3: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les habaneres.
4: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
5: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho

0: tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
3: Live Music Cuba Café, el bar de moda d'Empúria Brava. Fages de Climent 5, Empúria Brava.

0: encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi. I la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
1: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.
2: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc, viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: Hola, bon dia, Robopluf. Com va el divendres?
1: Fas cara de divendres, Xavier.
0: Eh? Què t'ha passat a la veu?
1: Sí, ahir la tarda va venir el mecànic, em va tocar quatre cargols d'aquí, quatre cargols d'allà, i m'ha modificat una mica la veu perquè sembla que tenia un cargol rovellat.
0: Ah, tenies un cargol rovellat?
1: Sí, sí, sembla que sí. Aquests mecànics.
0: Bueno, què em deies?
1: No hi ha cap setmana sense el seu divendres.
0: Ah, doncs sí, mira, ho dius, tens raó.
1: Quan un home està de pega, cada dia li és divendres.
0: Ah, sí, no ho sabia, això.
1: Divendres i dia 3, molt dolent no és.
0: Ah, però què m'estàs dient ara?
1: El divendres és cavaller, tal com comença, acaba.
0: Ah, això sí. I el dimecres, no?
1: Divendres i dimarts, dies de bruixes i males arts.
0: Ah, però això qui t'ho ha dit?
1: Divendres i dimarts, dies de mal mirar.
0: Ah?
1: Com divendres, faves tendres.
0: Però què m'estàs avui, de refranys?
1: Sí, és que ahir vaig estar escoltant el Ramon, les frases del Ramon, i em va agradar, mentre m'estaven arreglant els tornillos d'aquí i els cargols d'allà, i m'estaven posant oli per aquí i oli per allà, i jo vaig sentir un parell de frases del Ramon, i em van agradar molt, perquè veig que és una bona idea que heu tingut.
0: Sí, sí, bueno, és que nosaltres aquí tenim bones idees.
1: Ni en divendres ni en dimarts no quedeu farts.
0: Ah, mira, una altra, no?
1: No hi ha divendres sense diumenge.
0: Ah, aquesta és rara, no?
1: Qui riu en divendres, bons amics i bones hembres.
0: Ah, pues, aquesta és rara.
1: Doncs me'n vaig a divendres. Dilluns ens veiem, si vols.
0: Sí, home, però m'agrada molt aquesta nova veu que t'han posat, eh?
1: Sí, a mi també m'agrada més que l'altra. L'altra sonava rovellada.
0: Sí, sí, és veritat.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
3: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
3: I les zones infantils Pirata i Tropica Island.
4: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Mil·lèsima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Mil·lèsima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Mil·lèsima, de Freixa Rigau, Campmany.

s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be.

0: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
2: Sopar popular Vila-sacra, estiu 2026.
3: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del centre cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: I parlant d'emocions.
1: 78.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.
4: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
5: I on et preparen per tot això?
4: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
6: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.
7: Comença a haver-hi nivell.
8: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
0: I parlant d'emocions.
1: 53. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
11: A tothom. Si sou dels que us agrada deixar les coses ben clares, fer les observacions adients en algun afer, fer-hi puntualitzacions, sou dels que poseu en pràctica la frase feta següent: posar els punts sobre les is. Aquesta expressió l'hem de situar al segle XVI. Segons recull Joan Amades, el seu origen té a veure amb l'adaptació de l'escriptura de caràcter gòtic. Resulta que quan coincidien dues is de costat, era molt difícil identificar-les com a tals. Semblaven una U, de fet. Aleshores, es va decidir posar-hi com un accent damunt de les is per distingir-les precisament de les us. Amb el temps, i quan s'escrivia ràpid, va evolucionar cap al punt damunt de totes les is. Al principi va costar una mica, però al final va quedar fixat. Cal dir que hi havia copistes que no hi tenien cap inconvenient a aquest criteri, però n'hi havia que consideraven que els dels punts sobre les is eren gent primmirada, superdetallista o massa perfeccionista. A vegades no cal ser ni primmirat, ni superdetallista, ni massa perfeccionista amb les coses, però en segons quines circumstàncies, posar els punts sobre les is ens estalvia molts problemes. Perquè, recorrent a un refrany, tots sabem que les coses clares i la xocolata espessa.
12: Això és la caixa de sorpreses.
13: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Estem vivint en un somni? És tot un pensament? És real el nostre univers?

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un conill i una granota junts en un poema? Té pinta de ser molt divertit. L'escoltem?
4: Hola, sóc Leire Corredera Calzada. El poema que he escollit es diu El conill i la granota. Ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada El conill i la granota. El conill i la granota. Un conill anava a menjar les herbes més verdes i fresques de vora la font. Si un dia plovia, s'hi feia un toll d'aigua i per traspassar-lo no hi havia pont. A ell no li agrada mullar-se les potes. De l'aigua i la pluja jo protestaré. La vella granota treu el cap i crida, rac, rac, doncs jo amb aigua és quan estic verd. Jo no raspai.
3: I tant que ha estat divertit! I també ens ha fet pensar en com som de diferents als nostres mons. Gràcies, Leire, per escollir un poema que ens fa pensar en els altres. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!

0: aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
2: Porta en firma. Amb segell.
3: I gratis, gratis. Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
4: museus.cultura.gencat.cat

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els bombers de Catalunya no donen l'abast. En plena temporada falten efectius i recursos. Com a mesura de pressió al departament, el 90% dels parcs protesten des de Sant Joan. S'han acabat les hores extres, diuen, per tapar les mancances del servei. Un dels darrers parcs a adherir-se ha estat el de l'Hospitalet de Llobregat, que és un dels majors del territori. Laura Zurriaga.
2: Els bombers es planten. Ni hores addicionals ni més serveis voluntaris per tapar anys, diuen, de desinversió. Durant la campanya d'incendis als parcs del territori sovint queden sense personal per la simultaneïtat dels focs, posant en relleu un servei infradimensionat, com passa al parc de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
3: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
2: El cos arrossega els efectes de la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però encara falten efectius, falten vehicles, falta sou i cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció.
3: Poden passar moltes guàrdies fins que recuperen el seu EPI després d'un procés de descontaminació i durant aquest temps no hi ha equips de substitució per tal de suplir aquesta mancança. Ens trobem que és responsabilitat dels bombers netejar-los al parc i descontaminar-los amb un cubell, un fregall i sabó, amb mitjans de fortuna.
2: Des de l'any 2016 s'han incorporat 1.000 bombers per les jubilacions de 2008 a 2016. Avui són 2.700 efectius al territori. Una xifra insuficient reclamen per cobrir els mínims.
3: De forma estimada, pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
2: El Departament d'Interior es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Cobren 10 euros l'hora, tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castillo, bomber voluntari i portaveu de l'associació Bombers Precaris en Lluita.
4: Bé, nosaltres reclamem que reconeguin els nostres drets laborals, val? Perquè al final nosaltres creiem que quan estem fent de bombers estem treballant, nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris, no se'n reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals, res de tot això se'n reconeix a nosaltres.
2: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades als jutjats socials. Per altra banda, el departament emplaça el sindicat de bombers a reunir-se a la tardor per atendre les seves reivindicacions.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: Al cinema dijous a mitjanit.
3: El pa és molt més que un aliment, és un art.

0: està fet amb respecte i passió.
1: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
0: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
1: L'orgull de ser flaquers i flaqueres.

0: Un 16% de les persones més grans de 60 anys pateixen algun tipus de maltractament, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. I a Catalunya es calcula que l'any passat més de 338.000 persones grans van ser víctimes d'algun tipus d'abús. Les dones són les principals afectades, en un 80%, i només es denuncien un 4% dels casos per por i dependència, perquè en la majoria dels casos els maltractadors són els fills, la parella o els cuidadors. Jordi Muñoz, advocat de l'associació EIMA, que treballa amb persones grans maltractades, demana que tots els casos de violència i maltractament es tractin igual i que no es menystinguin les persones grans.
1: No és que el maltractament de les persones grans tinguin més importància o més rellevància, però tampoc la tenen menys. El que demanem és que siguin tractats amb igualtat amb la resta de la població. Vull dir, només això, la igualtat, que moltes vegades utilitzem la igualtat en molts temes, però en persones grans no s'aplica. O sigui, patim una constant discriminació en tema de persones grans, i especialment en persones grans maltractades.
0: En més d'un 50% dels casos, els fills són els maltractadors, en moltes ocasions per problemes de salut mental i addiccions. El fet que sigui una persona tan propera fa que aquests casos pràcticament no es denunciïn. La Glòria Fite és psicòloga de l'EAVA.
2: És el meu fill, què he d'anar a denunciar al meu fill? Com he de permetre que el meu fill dormi al carrer? Llavors, precisament per això es necessita disposar d'un temps per poder gestionar i emocionalment què suposa que el teu fill no és el fill que tu haguessis volgut, no?
3: Has escoltat aquesta notícia a altres llocs? Doncs continua escoltant a altres llocs i no et queixis.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Les temperatures van pujant una mica més ràpidament que ahir. Avui l'ambient es farà una mica més calorós, amb un dia de sol a dojo, per dir, ni un núvol, cel ben serè. I en definitiva que els termòmetres arribaran a prop dels 37-38, potser algun 39, sobretot cap a les zones més càlides del territori del Pla de Lleida o també la Ribera d'Ebre, zones de les Terres de l'Ebre. Bé, a la tarda pot sorgir algun núvol poc important a l'àrea del Pirineu, marinades marcades a mitjorn Garbí, i de cara al vespre aparició potser d'alguns núvols baixos locals en alguns sectors de la costa, com pot ser el Camp de Tarragona o també cap a l'Empordà. Poca cosa en general, amb aquesta perspectiva, al llarg dels propers dies la temperatura torni a anar clarament cap amunt. De fet, podria haver-hi algun primer 40 graus cap al Pla de Lleida, de manera local, però que ja insinuarà, doncs, aquesta tendència. La calor s'intensifica amb un ambient força canicular, sobretot ja a partir dijous i al cap de setmana, també amb l'arribada d'algunes tornades de tarda al Pirineu.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
14: Bon Preu Esclat.
15: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
8: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor, que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessita.
15: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: On les cançons lliguen amb la història.
18: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
19: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
20: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: Hola a tots i totes.

0: I parlant d'emocions.
1: 4.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Hola!
7: Què tal?
3: La ràdio de Vila-sacra és...
8: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
9: Veniu!
10: Són de confiança. Són d'aquí.
11: Pareu bé l'únic.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: A l'Alt Empordà.
2: Que parla de ràdio.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
7: Això és la caixa de...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Quarta onada de calor des que va començar l'estiu. Una calorada que treu banyistes als espais naturals, com ara gorgs i rieres, i els petits ajuntaments de Lleida han de regular-ne l'accés per evitar accidents. Joana Cendra.
2: A Camarasa aquest cap de setmana es va ofegar un jove en un punt crític del riu Segre. L'Ajuntament va invertir el 2024 35.000 euros en cartelleria informativa i també ha contractat dos agents cívics. Amb tot, però, els accidents són inevitables. Elisabet Lizaso, regidora de Turisme.
3: Si ens fixem bé en les últimes víctimes mortals que hem tingut a la zona, l'any passat els dos joves es van desplaçar caminant i es van tirar l'aigua des d'un altre punt, i la víctima mortal d'aquest cap de setmana ha sigut ja encara més amunt, a l'accés que ja tenim tancat a vehicles, que només es pot passar caminant.
2: A l'Alt Urgell diversos municipis han endurit l'accés als espais naturals. A Basella, per exemple, restringeixen l'accés a la Ribera Salada amb un decret de l'Ajuntament els dies de més perill incendi forestal. Cristina Barbens, alcaldessa.
4: Al final acabem signant el decret per la por a que es massifiqui i que si passa alguna cosa i que dius, bueno, doncs tanquem, i és la manera d'evitar problemes.
2: També a Coll de Nargó i a Organyà s'ha prohibit l'accés a una zona de bany per evitar accidents i actes incívics.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
5: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra,

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. Doncs bé, continuem en aquí, continuem recordant coses.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur, la protecció als propietaris.

Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món...

0: Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides són garantia no només del lloc de proximitat dels productes, sinó també de la seva qualitat i traçabilitat. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero.
1: Una dieta equilibrada ha de tenir aliments frescos. I si pot ser, d'aquí. Per què? Perquè és més ecològic, no cal transportar-los, perquè tenen més bon sabor.
0: Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i al mateix temps el medi ambient. I ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dimecres, però això també es tradueix a hores d'ara en la calma de molta humitat i, per tant, la formació d'alguns núvols baixos i boires i tot que s'han format cap a l'Empordà. A hores d'ara, tant a la costa com una mica més a l'interior, especialment a la banda més baixa de l'Empordanet o de la Vall de Fluvià, aquí tenim aquesta boira arrapada i aquesta humitat elevada, tenim tot regalimant. En canvi, a cotes una mica més altes del Pirineu, també avui cap al sud del Gironès, cap a la Selva, està bufant una mica de gregal més ressec i, per tant, allà no hi arriben aquests núvols i l'ambient és més suau. De fet, avui farà més calor que ahir. Tindrem temperatures que a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i també al Baix Ripollès passaran dels 35 graus, per tant una jornada de molta calor. I arran de mar, de tant en tant, aquests núvols baixos, que sobretot al voltant del Golf de Roses o al Cap de Creus, seran una mica més freqüents. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
14: Bon Preu Esclat.
15: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
8: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
16: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
17: Pessigolles.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco, trinco o bitllo, bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència? Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si esteu grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
3: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: La xarxa.
5: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat, primer de tot.
6: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
7: Ai.
8: Ai.
7: I ara?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: Iaia!
3: Mana!
2: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
3: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
2: Un eclipse?
3: Sí!
2: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
3: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
2: I a quina hora?
3: A 8:45. Que no ho sabies?
2: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
3: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
2: I anirem junts, iaia?
3: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
2: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
3: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
2: Ah, sí?
3: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Krusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Krusli, l'expert en civada.
1: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera.
2: Què dius?
1: És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural. És veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és única.
2: Ah, exacte.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició de Comerç Figueres i que té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat durant la campanya de Nadal.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. I has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocar d'ulls, que és pel seu cumpleanys.

0: Un tontàs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Nois i noies, sou molt guais, sóc molt fan vostra. M'encanten les ràdios autogestionades i esteu pensant en fer ràdio de veritat, ràdio catxonda. Gràcies per existir. Vinga, bonic.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila Sacra,

0: escolta.
1: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
2: En marxa, cuina!
3: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosporcuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No. Que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
4: Ja, això passa.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'incendi del túnel del metro de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones i TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Miquel Jarque.
3: La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular al Clot. Amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència, les portes s'obren i omplen de fum el tren. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
4: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
3: TMB ha obert una investigació d'aquest incendi de la catenària que es va produir i va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana, 19 ambulàncies per atendre 136 persones, 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
7: Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dimecres, però això també es tradueix a hores d'ara en la calma de molta humitat i, per tant, la formació d'alguns núvols baixos i boires i tot que s'han format cap a l'Empordà. A hores d'ara, tant a la costa com una mica més a l'interior, especialment a la banda més baixa de l'Empordanet o de la Vall de Fluvià, aquí tenim aquesta boira arrapada i aquesta humitat elevada, tenim tot regalimant. En canvi, a cotes una mica més altes del Pirineu, també avui cap al sud del Gironès, cap a la Selva, està bufant una mica de gregal més ressec i, per tant, allà no hi arriben aquests núvols i l'ambient és més suau. De fet, avui farà més calor que ahir. Tindrem temperatures que a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i també al Baix Ripollès passaran dels 35 graus, per tant una jornada de molta calor. I arran de mar, de tant en tant, aquests núvols baixos, que sobretot al voltant del Golf de Roses o al Cap de Creus, seran una mica més freqüents. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
14: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
8: 107 de la FM.
15: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig/fem-mig

0: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i a establir una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
3: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
2: Vaig creuar el carrer principal.
3: Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare.
2: És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar.
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
2: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
5: Esperem que us agradi igual o més que...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la freqüència modulada.
3: Passió per la ràdio.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: echarte fuera. Anda, moza, que te niño con la mano en la almide. Echarte fuera.
1: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
2: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
1: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions,

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
2: Dehep, hap, dehere, dehere, dehep, hep, ha. Tiquiticom-com, patin-tin-can. Tiquiticom-com, balan-an-tin. Tiquiticom.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a K25, és una alegria natural.
3: K25.
0: Per què?
4: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
5: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
6: Que xulo.
4: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
7: Do it!
8: Saltem amb el teatre.
9: Impulsem els nostres escenaris.
8: Saltem amb el circ.
9: Impulsem les nostres carpes.
10: Saltem amb la poesia.
9: Impulsem les nostres lletres.
10: Impulsem la cultura.
11: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
12: Bon dia, em dic Madvei Ivano. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per

0: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: L'oferta cultural de la nostra comarca mai m'havia tret tant. Potser em faig gran i tinc més present el consell que dona el filòsof Bertrand Russell a la conquesta de la felicitat. Per ser feliç cal tenir aficions. Quantes més, millor. Els caps de setmana se m'omplen de possibilitats. Al passat, per exemple, hi havia activitats als aiguamolls amb motiu del Dia Mundial dels Ocells. I coincidint amb aquesta efemèride, vaig llegir al diari que la Generalitat acaba de prohibir la captura d'aus cantores per evitar una sanció de la Comissió Europea que ja estava en marxa. Concretament, parlem de la cadernera, el passerell, el pinçà i el verderol, tots ells fringíl·lids en declivi. Els ecologistes estan molt contents i els ocellaires molt enfadats perquè ja no podran celebrar els seus concursos d'aus cantores. Resulta que aquests ocells no es reprodueixen bé en captivitat i per això els havien de capturar. Així que mentre altres països d'Europa és costum alimentar els ocells, especialment durant l'hivern, quan ells tenen més dificultats per trobar menjar, aquí encara ens dediquem a tancar-los en gàbies diminutes per fer-los competir. Doncs jo la trobo encertada, aquesta amenaça de sanció. Què passa amb els pobres ocells? Que pel que es veu hi ha gent que no els semblen dignes de protecció, tot i trobar-se en perill d'extinció. Potser que n'hi ha molts, però segur que n'hi ha molts. Els pardals, per exemple. Jo que em quedo boca badada cada cop que veig un xoriguer, i mira que n'hi ha, o una cigonya, o un mussol, mai me'ls havia mirat gaire, els pardals, francament. Però conec un parell d'ornitòlegs aficionats, i gràcies a ells he après que els pardals, sense anar més lluny, estan desapareixent. Per què quan parlem d'espècies amenaçades només ens venen al cap tigres, lèmurs, orangutans i altres bèsties que segurament no hem vist mai? La cura del nostre patrimoni natural no és cultura, també? I no l'hauríem d'inculcar als nostres fills? M'agafen ganes de fer una excursió en caiac pel Ter. Segur que veuré ocells i tortugues i serps i potser descobriré caus de teixons com el que em vaig trobar dilluns quan treia a passejar el gos davant de casa. I gaudiré pensant que molt a prop encara hi ha guineus, llebres, conills, llangardaixos, eriçons, genetes, mosteles, fagines, bisons, turons. I si veig una llúdriga, li dedicaré la troballa a Bertrand Russell.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ara t'explicaré una història.
7: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
8: La diferència.
9: Confirma.
10: Que...

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí, intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
3: Informació, música, entreteniment.
4: I parlant d'emocions,

0: Arxiu de notícies per a la història. Noticia del 30 de novembre del 2023.
1: La fi dels combustibles fòssils durant la inauguració de la cimera del clima de Dubai. Les Nacions Unides adverteixen que si no s'acaba ràpid amb el petroli i el gas, s'entrarà en la fase d'extermini de la humanitat. Prop de 200 països han de negociar cap on apuntaran les polítiques climàtiques i anar més enllà del que ara hi ha acordat i, sobretot, del que s'està fent.
2: Pel responsable de canvi climàtic de Nacions Unides, Simon Estiel, no podia ser més clar. Cal posar data a la fi dels combustibles fòssils.
3: If we do not signal...
4: Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
2: Amb menys contundència, però en la mateixa línia, n'ha parlat el sultà Al-Jaber, president de la COP. Al-Jaber, que és el director de la Companyia Nacional de Petroli dels Emirats Àrabs, l'han acusat d'aprofitar el seu càrrec per fer negocis relacionats amb el petroli.
5: We must...
6: Hem de trobar la manera d'incloure el rol dels combustibles fòssils. Nosaltres, junts, tenim l'oportunitat de prendre una decisió sense precedents. De fet, no ens queda cap altra opció.
2: S'han de revisar, entre d'altres coses, els avenços aconseguits des de l'Acord de París i fixar nous objectius per frenar l'escalfament del planeta, que s'acosta perillosament al grau i mig.

Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta'm firma. Amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: Comença a haver-hi nivell.
4: Bon dia. Em dic Miquel Fuster. Cada dia somiava en la clau de la meva llar. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació.
5: Hola, bon dia. Sóc el Jordi. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible després de tant de temps. Ha vist algú?
6: Hola, bon dia. Sóc el Martí. Sembla impossible després de tant temps. Sentint-me ignorant. Recuperaré la meva intimitat i ja no hauré de rentar-me en públic.
7: Hola, sóc l'Enric Molina. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible. Després de tant de temps, sentint-me ignorat. Ja no em faran por els dies de pluja. Deixaré de recórrer tota la ciutat per a sobreviure. No tornaré a orinar al carrer, mort de vergonya. Recuperaré la meva intimitat. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en les centenars de persones que no la tenen. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: llegado. ¿Usted está empadronado? No, no, es mi carácter.
1: Els continguts més originals i variats.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: L'entreteniment més ampli.
3: Ràdio Vila-Sacra.
1: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
4: Independitza't de sempre.
1: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa.
5: Estació Star 25.
6: Només a Ràdio Vila-Sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
7: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
8: Vines.

Sovint ens sembla que el temps passa més ràpid quan estem gaudint d'una activitat i més lent quan estem avorrits o esperant alguna cosa. Sabies, però, que aquesta percepció subjectiva del temps està relacionada amb l'activitat del cervell? Un estudi realitzat a la Universitat de Texas va trobar que quan estem experimentant emoció i plaer, el cervell redueix la quantitat de temps que registra, fent que l'experiència sembli més curta. D'altra banda, quan estem avorrits o esperant alguna cosa, el cervell registra més temps, cosa que fa que sembli que el temps passa més lentament. A més, hi ha una regió específica del cervell, anomenada l'escorça prefrontal dorsolateral, que s'activa quan hem de fer tasques avorrides o monòtones, cosa que ens pot fer sentir que el temps passa més lentament. En resum, la nostra percepció del temps està influenciada per l'activitat del cervell i pot ser afectada per les nostres emocions. La propera vegada que sentis que el temps passa massa ràpid o massa lent, recorda que el teu cervell pot estar jugant un paper important en aquesta percepció.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24:00.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
8: Ah!

Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: A la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Ei! Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
2: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Avui, ja em disculpareu, us haig de dir una cosa poc agradable. Brutegem. Sí, així, en general, tots, com a societat. Cada dia generem tones de residus que la Terra ja no pot empassar. Empudeguem l'aire i contaminem rius i mars. Som tan expansius que fins i tot hem creat brossa espacial. 6 dècades de carrera espacial han deixat en òrbita milers de tones de ferralla que ja arriben a amenaçar els sistemes de comunicació al nostre planeta. Però bé, tornem a la Terra. Sembla que una cosa tan senzilla com llançar la brossa allà on toca s'ha convertit en tot un problema. Fa fredat, el volum d'andròmines, runa i deixalles fora dels contenidors i, el més greu, en plena natura. Per això, la importància de l'activitat del Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges de rius. El més important és que hauríem d'aprendre a generar menys residus i llançar-los allà on toca, perquè, com bé diu la dita, no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
7: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per haver suggerit que els escoltes policials de Begoña Gómez podien ajudar la dona del president espanyol a enfocar-se. El Consell ha enviat al Tribunal Superior de Madrid dues queixes contra el magistrat perquè valori si va cometre una falta lleu o no.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse.
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 9:15. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Mir de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: Un viatge en el temps.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.

0: El Castell de Púbol s'ha inaugurat una exposició que explora la relació de Salvador Dalí Gala amb un dels fotògrafs de moda més reconeguts del segle XX. A més de retrats de la parella, la mostra també inclou dues peces de roba inèdita a Joan Sisquella.
1: Dalí i Gala van conèixer a Horst, fotògraf d'origen alemany nacionalitzat nord-americà als anys 30, i van col·laborar amb ell durant dues dècades. La seva relació es va fonamentar en la importància que tant l'artista empordanès com la seva musa donaven a la moda, i el resultat van ser molts retrats, la majoria per publicacions com Vogue. De totes les fotografies que s'exposen ara a Púbol, n'hi ha una de Gala que Dalí va retocar. Bea Crespo és una de les creadores de la mostra.
2: Per embellir-la, en un moment en què encara no existia el Photoshop, doncs el mateix artista intervenia directament les fotografies.
1: L'exposició temporal es podrà veure fins al gener i coincideix amb el 30è aniversari de l'obertura al públic del Castell de Púbol.
3: Pot ser part del canvi. Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island, i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Anem a PAMS.
2: Sentir-se bé, tot i la situació.
3: És qüestió d'actitud.
2: Ràdio Vilasacra i on t'aràs.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Xavier, són molts anys que fa que t'acompanyes d'alguna manera, directa o indirectament, la sintonia de la meva vida. I escolta, simplement donar-te l'enhorabona per la teva professionalitat, per la teva sensibilitat, per la teva creativitat, per la teva capacitat de treball, per la teva capacitat de... Li has donat la volta que li has donat, has sabut matitzar amb els teus aromes i, bueno, simplement agrair-te per permetre compartir-ho, agrair-te per l'acompanyament. Gràcies per fer-me adonar que m'estic tornant gran i que d'aquí un temps tu deixaràs d'estar a la ràdio, segurament, perquè és el que correspon i el que et toca i el que et mereixes. I doncs la seguirem fins al dia que toqui.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
7: Repetiràs.
8: Oh. Nena, quin és el teu secret?
9: Ràdio Vila-sacra i punt.
8: Què?
9: Ràdio Vila-sacra i punt.
8: Perquè quan estàs bé, somrius.
10: Tanca els ulls.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
2: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de Visit Tossa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després i l'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys i l'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia. Cultura.

Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de paraules potser poc conegudes. Sabíeu que de la part del darrere del genoll o bé la part oposada al colze en diem la sufraja? O que de les travesses de ferrocarril en diem les felipes? I del cordit de la baldufa, com en diem? En diem llamperó. Sabíeu que dels guants sense dits o amb els dits escapçats en diem mitena? Sufraja, felipes, llamperó o mitena són algunes de les paraules poc conegudes que avui volíem compartir amb vosaltres perquè no us sonin estranyes. Aquesta informació l'hem extreta del llibre 1001 curiositats del català parlat i escrit de Jaume Salvanyà.

0: Jess? Hi. Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea sorpresa.
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Sempre en Empordà.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
7: Això és de riure. No.

0: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
1: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del centre cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.
2: Viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
3: Apuja el volum.
4: Aigua de Vilajuïga. Aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga, l'aigua de tota la vida, la de casa nostra, amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga, telèfon 972 53 0006.
5: My name is McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we played a few...

0: Aquí no calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Salut i humor.
4: Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Bosom.
3: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments com, per exemple, que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
4: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
3: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer i els pagesos, representats per joves agricultors i ramaders de Catalunya JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
5: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
3: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
6: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
3: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: 3, 2, 1, ja!
8: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
9: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
8: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
9: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
8: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
9: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Sabies que...
1: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses que amb la salut no s'hi juga.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Sents cansament i no saps per què? Potser tens anèmia. Fes-t'ho mirar. És més freqüent del que et penses. L'anèmia provoca una pèrdua de glòbuls vermells i, per tant, de sang rica en oxigen. Pot comportar mareig, mal de cap, palidesa i baixa energia. Per saber-ne l'origen, es fan anàlisis de sang i, segons el resultat, s'inicien altres exploracions. Les anèmies més freqüents són lleus i habitualment es deuen a manca de nutrients. Per prevenir l'anèmia, menja aliments rics en ferro, vitamina B12 i àcid fòlic. I si et calen suplements nutricionals, ja t'ho indicarà un professional. Si en vols saber més coses, entra al web i aclareix dubtes.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: K25. Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Doncs sí, sí, que el telèfon aquest tan meravellós que tenim, la gent que ens estima, que ens ho fa saber, no para de sonar. Doncs deia, hem rebut la visita del Lluís, de Vilabertran, ha estat aquí amb nosaltres, ens ha saludat, ens hem donat abraçades, no, s'ha portat una caixa de petons, d'aquella que, una caixa s'ha portat ell ja. I amb ell, i a tota la gent que ens estigui escoltant, i a la gent que no li agradi també, li dediquem aquesta cançó.
3: Déu meu.
4: Que boníssim, tu.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.
9: Estàs en el 107 de la FM. Jo sóc la Pera.

0: Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
2: És així i ja està.
4: Ui, quina joia que ve ara.
2: Tant, que Déu-n'hi-do.
3: Sí.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir 1000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai. I ara?
6: Llibres de ciència.
2: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
7: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
8: On et ve de gust que anem a dinar avui?
9: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
8: I això?
9: Cal saber triar en temps estranys.
10: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.

0: xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho he escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre el blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic. I també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
1: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'An. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
2: Telèfons 972 54 74 31 i 615 18 53 61.

0: Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
1: Ai, Mr. Police, això és un DOP, fesols de Santa Pau, el fesol dels volcans. Made in la Garrotxa. Com parletes que es mengen?
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
1: Explica'm història.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si no vols estar refredat, taronges has de menjar.
5: Deixa un missatge.
6: Àbacus, sempre amb la cultura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó, una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el balitre. Que vagi molt bé.

0: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
1: Ràdio Vila-sacra, senzill.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 77.
4: ¿Sabes que hablar idiomas desarrolla el cerebro? ¿Sabes que el catalán es el idioma oficial de Cataluña y hablarlo es un prestigio por la elegancia de su fonética? Pues así es según la Universidad Yale de Estados Unidos. Dale prestigio a tu cerebro y habla catalán. Cataluña, terra d'acollida i cultura.
5: Radio Vilasacra.
6: Radio Vilasacra.
5: Radio Vilasacra.
7: Radio Vilasacra.
2: I parlant d'emocions.
3: 10.
8: Torna a connectar amb la vida.
9: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vilasacra.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador.

0: infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vilasacra. A les 7:00 de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vilasacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8:00 del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11:00 de la nit ball amb el grup Bluetooth.
1: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12:00 del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
2: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
3: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
4: Al llit, el primer crit.

0: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. A partir d'aquí, tot es va precipitar, ho explica Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
2: Però el va trobar que mentre ell estava fent aquest canvi de posició de conducció, canvi de cabina, doncs algunes portes es van obrir, cosa que va precipitar l'entrada de fum a dins del tren i cosa que va precipitar l'evacuació ja pels seus propis mitjans dels viatgers.
1: TMB descarta que es pugui repetir un incendi com aquest en un túnel de metro perquè el revestiment que es va incendiar no està instal·lat en cap altre tram de la xarxa. La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. La precipitació dels viatgers per obrir les portes

Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus, conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila Sacra.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: En el 107 de la FM...
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
7: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'àvia gàngster, de David Williams.
6: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
7: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
6: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
7: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte,

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, estic molt contenta de tornar amb vosaltres. I la meva trucada no és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
1: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

Escolta, nano, vius amb un piset petit, dorms amb un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a perdre'l. Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo Afonés i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer. Ai,

0: viatge en el temps.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
3: Què prendran els senyors?
0: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
4: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
5: Rebost saludable. És important descansar, alimentar-se correctament, practicar alguna activitat física o dedicar-se temps a un mateix. Per aquest motiu, us proposo un rebost saludable per a preparar àpats en 5 minuts respectant el mètode del plat saludable, on abunden els vegetals, aproximadament la meitat del plat, i la resta, parts iguals, la formen proteïnes i tubercles o cereals integrals. Per a les proteïnes vegetals, pots tenir pots de conserves de llegums cuits, com cigrons, mongetes o llenties. També trobaràs algunes versions congelades, com pèsols o favetes, que es poden escaldar sense descongelar. En sec, però de fàcil cocció, hi ha pasta de llegum o soja texturitzada. I com a processats en fresc, l'hummus, les tires de tofu, els blocs de tofu macerats o el tempeh, llestos per donar-los un toc a la planxa. Finalment, els iogurts vegetals de soja natural coco o cànem sense sucre afegit poden ser una altra solució. Pels cereals, trobaràs gots individuals que es cuinen un minut a microones, com quinoa o arròs, plat de moro dolç en conserva o torrades de pa integral sense sucre afegit. No oblidis tenir a mà fonts de greixos saludables com les llavors i els fruits secs variats i pelats per afegir a cremes, amanides, llegum o cereals, les olives o l'oli d'oliva verge extra per amanir. Per assegurar el 50% del plat de vegetals, pots tenir verdures congelades o en conserva. Trobaràs opcions per a satisfer tots els gustos: cogombrets, pebrot escalivat, tomàquet pelat, bolets, espàrrecs, carxofes, pastanaga i remolatxa ratllada o minestra de verdures en són alguns exemples. Pots assegurar alguna crema o gazpacho o caldo envasat per solucionar algun sopar o primer plat, però procura que continguin el mínim de conservants, sucres, sal i nates afegits. Com a fonts de proteïna animal, ous a la nevera per fer d'ús. Peix en conserva com filets de verat, tonyines, salmó, sardines, escopinyes, cloïsses, musclos o pop al natural, o bé carn processada, mínim 90% de carn, en forma de tires de pollastre per fajites o saltejar, daus de pernil o llesques de gall dindi. Per acabar, no t'oblidis de condimentar els plats amb espècies, herbes aromàtiques o sucs de cítrics. La idea del rebost serà per mantenir una alimentació saludable en dies de supervivència, quan estiguis molt esgotat i et falti temps o motivació. La resta de l'any s'hauria de seguir promovent els productes frescos i la cuina casolana.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.

0: En dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal, és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística en la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancel·la?
1: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació en menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
0: En cas de retard del vol, també es pot demanar assistència, reemborsament o vol de tornada, tot plegat en funció de quant temps se retardi i la distància del vol.
1: Si arribes a la teva destinació amb més de 3 hores de retard, pots reclamar una compensació sempre que el retard no sigui per fets extraordinaris. La companyia aèria ha d'aprovar aquestes circumstàncies amb documents com els informes de vol i ha de proporcionar aquesta informació tant a autoritats com als passatgers afectats.
0: A què tenim dret si ens denega l'embarcament per sobreventa, el que es coneix com overbooking o per raons operatives?
1: En aquest cas, si no hem renunciat voluntàriament a la plaça, tenim dret a una indemnització d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions. El reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia ha de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i en alguns casos allotjament.
0: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
1: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i en cas de retard tens 21 dies des del moment que et retornen l'equipatge.
0: Els drets dels passatgers a la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.
2: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo este tomándose la broma.
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.

0: del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crec.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida demanen als ajuntaments i al Consell Balear mesures per iniciar un decreixement turístic. A les illes hi viuen 1,5 milions de persones i l'any passat van rebre 19 milions de turistes. Això es tradueix a tenir 105.000 pisos i apartaments dedicats a ús turístic i vacacional que la major part de l'any queden buits, però condicionen els preus a l'alça pels habitatges dels residents.
2: Està expulsant molta gent a la illa. I de fet, o sigui, hi ha moltíssima gent que s'han hagut d'anar, o sigui, quan aquí érem una terra que rebíem migració, rebíem migrants per venir a fer feina, ja, o sigui, ja no troben persones per fer feina perquè, o sigui, no tenen on viure durant aquests mesos, molta gent no vol venir.
1: Entre altres canvis, exigeixen aplicar una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial i aturar la promoció turística. Fa 10 dies la Guàrdia Civil va detenir dues activistes perquè havien fet pintades en immobiliàries.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Ara t'explicaré una història.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga.

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: El forn artesà i de qualitat té un nom.
2: El Llonguet de Peralada.
1: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
2: El Llonguet de Peralada.
1: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat Mestre Artesà.
3: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
1: Vine i gaudeix-lo.
2: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
4: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles.
6: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
7: Després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: pis.
1: Amb Immobiliària Espígol.
0: I per què els vas escollir?
1: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
0: Entra a espígol.com.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: toca calma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi del Dies Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Maria Gómez.
2: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crear així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
3: Pues què passa, que ara he d'agafar aquest i l'he de portar a futbol, i aquest altre l'he de portar a ballet, i aquest altre l'he de portar a anglès, i això ens angoixa a nosaltres, i sobretot ens angoixa amb la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, i faré això altre, que al final ve troncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
2: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
4: Cuando me necesitan siempre hay que esperar a que te llamen, porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones, pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
2: Limitar horaris és una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Alvira.
5: Quan nosaltres estem criant els nostres fills, no tenim temps, no tenim paciència, sempre anem estressats. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
2: Qui també gaudeix del seu net de 3 mesos és la Consol, això sí, conscient que també l'haurà de cuidar.
6: Els divendres treballen els dos, per tant, el divendres ho tenen solucionat. Ens queden 4 dies a la setmana. Llavors, sembla ser que dos dies, dos matins, es cuidarà una àvia i els altres dos matins l'altra àvia.
3: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi, o anar amb una coral o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
4: Hoy me tocaban a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
5: Podrien tenir un cangur? Sí, podrien tenir un cangur.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
7: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
3: Vida, tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les Nous Catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les Nous Catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.
4: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
5: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
6: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 46.
2: Exacte.
0: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
1: A Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
2: És Ràdio Vilasacra.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Figueres.
1: Figueres, tens la Rambla profundament varada damunt les aigües calmes de la vida passada. Infantares l'Ictineo i feres sorgir el sol d'un inventor poeta, Narcís Monturiol, i d'un poeta músic, en Pep de la Tenora, que en ungí la sardana la feu més sonora. Tens les places obertes, els carrers rectilinis, folls gratacels que estenen a Murg els seus dominis. Figueres dels poetes, sota l'àgil batuta d'en Fages de Climent, encara se sent enduta. De Maria Àngels Vaireda, que ha solcat els esculls del més enllà temut, portant la boira als ulls. Maria Àngels Anglada cull imatges aloses. A Vic té els jessamins i a l'Empordà les closes. Figueres dels pintors, de Blanqueta, Dalí, l'universal, el mite, el geni, el boig diví. Figueres, de tants noms que no cal oblidar, des dels que, fills de la Conca, honoren l'Empordà. I seu els noms, i seu-los, amunt com les banderes i entre tants noms, un nom. Cantem-lo tots, Figueres.

No hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles. Descubre más en Amazon.
2: No t'ho perdis.
3: Després d'un matí de platja, res de sopar.
4: Chaotic World.
3: Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
5: A la taula i al llit, el primer crit.
6: Pareu bé l'orella.
7: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
8: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
7: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropical.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Anem per feina.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Fer esport i menjar sa és bo pel cos humà.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Només vull Miele.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Noguera, el robatori de 800 metres de cable de coure ha deixat fora de servei una estació de bombatge solar del canal Algerri Balaguer, que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Ara substituiran el coure per alumini, que és menys atractiu per als lladres. Mentrestant, han connectat les bombes a la xarxa elèctrica per no perjudicar els regants. Lleida, Estela Bosoms.
2: L'estació solar d'Ivars de Noguera fa una setmana i mitja que no funciona des que van detectar el robatori el 16 de juliol, just la vigília d'estrenar una nova bomba. Ho explica el president del canal Algerri Balaguer, Carles Gra.
3: La porta van entrar en un camionet, van rebentar la porta del camionet i m'ho van tallar. Llavors van anar per baix i el van estirar. Vull dir que estaven preparats, ben preparats, els nois.
2: Al febrer del 2024 ja els van robar 1,5 quilòmetres de cable de coure d'una altra estació, la de Castelló de Farfanya, i ara, com van fer llavors, canviaran el coure per alumini, encara que s'hagin de posar cables més gruixuts per portar la mateixa energia. D'aquesta manera volen reduir el risc que els tornin a robar.
3: L'han de ficar més doble, però per lo menos no me'l prenen ni fan res, perquè de l'altra manera, si ara tornem a ficar una altra vegada coure d'aquí 2 anys, ho mateix m'ho tornen a prendre.
2: Pocs dies després del robatori, els Mossos van detenir un dels presumptes implicats en el cas, al mateix poble del Gerri. El president del canal confia que en 2 o 3 setmanes la instal·lació solar pugui recuperar la normalitat. De moment, els regants gairebé no han notat cap diferència. L'aigua els ha arribat igualment a les finques perquè les bombes s'han connectat a la xarxa.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, IAPA.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, bona nit, Xavier, bona nit, Catalunya. Diu, ayer, diu, fui a una discoteca i ligué. Diu, ligué con una chica. Diu, oh, que chica. Diu, un tipo estupendo, diu, unas piernas maravillosas, unos andares, una preciosidad. Diu, pero bonita, diu, todo un cuerpo muy bonito. Diu, bueno, tú nos hablas del cuerpo, pero ¿y de cara qué? Diu, de cara, diu, carísima.
6: Diga, bona nit.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Tots hem vist als supermercats productes que s'anuncien com ofertes amb un pack familiar o format estalvi. Però hem de parar molta atenció i no deixar-nos enlluernar per gangues que en alguns casos no ho són. Comparant un mateix producte en un envàs individual, en paquets o en format més gran que l'original, hi ha vegades que el preu per quilo o litre és més elevat en els packs estalvi. Segons un estudi de la companyia de comerç electrònic Fitstore Pones, la diferència de preu pot superar el 18% i en alguns casos, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, pot arribar al 80%. Pel doctor en Economia del Consum, Albert Vinyals, són estratègies de les empreses per vendre més jugant amb la percepció dels consumidors.
1: Fer creure a vegades que segons el tamany, segons els colors, segons la distribució dels productes, poden tenir un millor preu, i a vegades és simplement això, una qüestió d'on te l'ubiques, segons el tamany que li poses o segons els colors que fa servir.
0: Davant d'això, Vinyals recomana fixar-nos i molt i comprar sense presses. És el cas d'alguns consumidors com el Francesc i la Cristina.
2: Alguna vegada ens hem trobat que el pack familiar o el pack estalvi, el preu de la unitat o del litre o del quilo, doncs no sortia a compte.
3: Són packs de productes que fa el mateix supermercat on comprem i de tant en tant sí que l'agafem perquè comparant els preus per separat surt més econòmic.
0: Aquests anomenats packs estalvi els podem trobar en productes de tota mena, des de refrescos fins a batuts de xocolata, passant per galetes i sabó per a la roba.
4: Pensa, pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadors 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de l'ESO fins al batxillerat.
2: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
1: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La millor selecció de cuina del món

0: Pablo Fàbrega, molt bones.
1: Què tal, com estem?
0: Escolta'm, jo ja sé que a tu t'agrada molt cuinar, a casa teva cuines, i quina és la teva millor manera de menjar-te una tomata com a historiador i com a crític d'art, home?
1: Bueno, depèn del tipus de tomata, tomàtiga, tomàtic, tomàquet, tomata, segons els diversos territoris, tomaca, tomata, com diguem a Girona i a València i a Eivissa. Bé, per resumir, si és que a Girona en diguem pera, que correspon a la tomata rosa de Montserrat, molt semblant a la barbastre,
0: sí.
1: O la millor manera, per mi, és tallada a rodelles relativament fina, posar-hi, lògicament, oli d'oliva i sal, sí. Extra verge, sal, oli d'oliva, sal del tipus que t'agradi, i all ben picat.
0: Home, bé. Sí.
1: Això a casa ho menjàvem a pagès, que teníem aquesta classe de tomates, ja per esmorzar, i ara recordo el meu esmorzar preferit a l'estiu. Llavors, si són altres tipus de tomàquets, per exemple, la corda bou, aquesta se diu molt amb una manera italiana, que és la caprese,
0: sí.
1: Que és amb un formatge de búfalo o mozzarella, ara n'hi ha de català a més, i unes fulles del Pàbrega, evidentment oli d'oliva i sal. Recorda que a Catalunya, dic tant que passa a Espanya, la manera de tomàquet, ho dic perquè ara molts restaurants amb això no ho fan bé, no hi posem mai vinagre.
0: Mai, exacte.
1: Mai. No, això es fa a Espanya, diguem, però a Catalunya no. Per tant, el tomàquet, jo crec que les millors formes són el cas tomàquet que he dit amb all, aquest altre que t'he dit amb el formatge, sobretot mozzarella,
0: sí.
1: I els altres tipus de tomàquet, que pel meu gust han de ser sempre tomàquets madurs, perquè hi ha la mania en els restaurants de fer servir tomàquets verds. I recordem que el tomàquet és una fruita, I la fruita s'ha de menjar ben madura.
0: Sí, clar.
1: És quan té el seu gust. Ara hi ha la mania d'utilitzar tomàquets verds, de cap manera. A més, el tomàquet també recordem que ha de tenir olor, Tots recordem, per desgràcia, aquells anys entre els 60 i els 80, que les tomates eren de pilotes de ping-pong, que no tenien ni olor ni res. Això sí, es guardaven molt. Ara tornem a trobar tomàquets quilòmetre zero de qualitat, de la pometa, que són del Maresme, o la rosa de Montserrat, i ara també que està de moda la de Barbastre, que de fet és el mateix tipus.
0: Doncs escolta'm, ho farem això, sobretot a mi els alls m'han agradat molt,
1: Sí, ja et diré per què el motiu. La tomata pera o tomàquet rosa, que és molt dolça, l'all ho hi va molt bé, precisament.
0: Clar. És que és bo. Moltíssimes gràcies, Jaume Fàbrega.
1: Molt bé, a disposar. Pa amb tomàquet.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: I
3: ara...

0: Propostes en xarxa.
1: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les condemnes per delictes sexuals van créixer un 15% en adults el 2025 i un 6% en menors. Són dades de l'INE sobre la població condemnada adulta i menor d'edat l'any 2025. Àlex Eloi.
2: Sí, tot i aquest increment en els delictes sexuals, els adults amb sentència ferma per tota mena de delictes comesos enguany o en exercicis anteriors va disminuir lleugerament un 0,2% fins als poc més de 306.000 condemnats. D'aquests, 8 de cada 10 van ser homes i un 20% dones. Entre els delictes més freqüents, els relacionats amb la seguretat viària, gairebé un de cada quatre, seguit del de lesions i furts. En termes absoluts, el 70% dels condemnats són espanyols i la resta estrangers, però en proporció a la població va haver-hi més del doble de persones no nacionals condemnades, 15 per cada 1.000 adults enfront dels 6 dels espanyols. Ceuta, Melilla i les Balears són les regions amb la taxa més alta de Dalí.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.
1: A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action. Petits preus, grans somriures.
3: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
4: Avancem junts.
5: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
6: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
5: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
6: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
5: Important, en un refugi climàtic natural.
6: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
7: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.

Junts a Marina Abramovic per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Climent Sabater.
2: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
3: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada. Pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
2: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només tria'ns si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
2: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
3: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: I parlant d'emocions...
6: 99...
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
7: Ai.
8: Ai.
7: I ara?

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Qui xiula i canta, els seus mals espanta.

0: persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de convivir amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia. Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Climent Sescebes.
3: Sant Climent Sescebes, de vinyes voltat, amb el clos d'ullastre fent-li de capçal. Una rambla nova on tots els soldats, havent trencat files, retarden el pas. Si carrers i places els has disfressat, amagant les pedres a força de calç, mantens l'harmonia doblada dels arcs davant la capella de Sant Sebastià, oferint memòria de l'antic portal. Sortim Vilanfora per veure en els camps amb els verds que titllen damunt els sembrats. Vilortolí penja a l'altre vessant amb cases colrades i malves reials que adrecen gallardes, vermells i morats. El Maní dispara verticalitat i Santa Fe es troba al fons d'una vall on els ocells canten verges soledats. Sant Climent Sescebes us posa a l'abast tot el que els meus versos intenten glossar.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

0: xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
3: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
4: A Figueres, avinguda de Roses 35.

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Mmm, que bo!
3: Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
4: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encias, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
3: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
2: Mmm, que bo!

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Departament d'Agricultura calcula que el nou episodi de perill d'incendis forestals s'allargarà, atenció, fins al 4 d'agost. Es demana extremar les precaucions per la persistència de temperatures molt elevades i una humitat relativa molt baixa que provocaran un augment progressiu del perill fins a assolir nivells màxims a partir de l'1 d'agost. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Pareu bé l'orella.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636-3606-09. 636-3606-09.

0: Get off my foot.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
7: Qui ha dit que a partir dels 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Conès.
8: Tanca els ulls.
9: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món, on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
10: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: 012, la millor resposta. Què et sembla si fem una excursió aquest cap de setmana?
1: No, estaria bé.
0: Sí?
1: Però haurem de consultar el Pla Alfa.
2: El Pla Alfa és un procediment operatiu dels agents rurals en què s'estableixen les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals. Per adaptar-se a la situació de canvi climàtic, aquest pla ha incorporat un nou nivell màxim que s'activa en situació de perill extrem d'incendi forestal i que implica mesures com la restricció d'accés a espais naturals. Informa-te'n a interior.gencat.cat/plaalfa. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis! Som

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Les frases d'en Ramon.
2: O tramuntana o mosquits.

0: La vida sona bé. Escolta-la. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
1: Ràdio Vila-sacra. Bon dia a tothom. Mira, avui us porto al castell de Púbol, perquè crec que és un lloc que crec que no és molt visitat per la gent d'aquí i vull insistir perquè hi vagin. Per tant, a veure, donaré algunes idees perquè la gent no li entri el foquet i tingui ganes d'escapar-s'hi. El castell de Púbol és un castell medieval que comprat per Dalí, val? Va ser un regal a la seva esposa, a la seva musa, a Gala, val? I d'alguna manera va ser l'últim taller de l'artista i el mausoleu de Gala, val? És un espai molt especial. Ell el va comprar el 1969, feia temps que estava buscant un castell per la seva musa. En considerava que ella es mereixia, doncs, un espai per ella sola, i finalment, doncs, això, després de buscar molt, van trobar aquest castell, que estava bastant ruïnós però que tenia un aire romàntic molt especial i que els va enamorar. I Gala, deixeu-me dir-vos que va acceptar el regal de Dalí amb una condició, i era que aquest era el seu castell, el castell de la Gala, i que per tant Dalí no es podia presentar allà quan ell volgués, sinó que si la volia visitar necessitava una invitació escrita per part de la Gala, val? Si no, ell no podia entrar en aquell castell a fer res. I això és una cosa que en Dalí, en comptes de molestar-se, li va agradar molt. Era com aquell amor cortès, no?, en què el seu vassall, doncs, rendia, doncs, homenatge i visitava a la seva dama, no? Per tant, doncs, bueno, des d'aquell moment, aquell era l'espai de Gala. Passaven tot l'any junts, però allò, hi havia 3-4 setmanes a l'estiu que Gala estava en el seu castell i Dalí estava, doncs, a la casa Port Lligat. Val? És un edifici de 3 plantes. Dalí va intentar que es mantinguessin totes les esquerdes de les parets exteriors, sobretot perquè es veiés el pas del temps. I a dins, doncs és bastant auster, però bueno, Gala va deixar, doncs, que Dalí li decorés algunes parts, com van ser els sostres. Ell volia que quan Gala aixequés el cap, doncs, el veiés a ell en aquell cel pintats per Dalí. I llavors també va pintar alguns espais amb aquella tècnica de trompe d'oeil, que és enganya ull, no?, que seria una mica jugar amb aquests jocs òptics en què pinta una porta que no hi és, o un radiador. Resulta que a la Gala no li agradaven gens els radiadors, i ell tapa els radiadors amb portes on hi pinta radiadors. I llavors, doncs, hi ha el sòtano, que era la sala del Delma, on es pagava aquell

0: allà a la sala del Delme, una al costat de l'altra, amb un forat que les connecta, val? Amb la idea de que un cop els dos fossin enterrats allà, doncs es donguessin la mà. Val? A partir d'aquell moment, doncs, Dalí va viure al castell per quedar a viure al costat de la seva dama, i el 1984, dos anys més tard, hi ha un foc a la seva habitació, perquè ell va començar a tenir ja símptomes de Parkinson. De fet, allà es pot veure un dels seus últims quadres. Ja estava, doncs, amb un cuidat d'infermeres, en què, doncs, feien torns, el tenien super cuidat, ja no volia rebre ningú, no volia rebre cap visita, estava sempre al llit, i va haver-hi un foc en la seva habitació, un foc fortuit, i bueno, van tenir que endur-se a l'hospital, i és ja quan decideix viure allà a Figueres, en el seu museu. I en aquest període d'aquests últims 5 anys és quan ell canvia la seva decisió, i en comptes de ser enterrat a Púbol, serà enterrat al seu museu a Figueres. Val? Per tant, si la gent baixa, veurà dues tombes, però només hi ha la tomba de gala omplerta, l'altra és buida. I sobretot que vagin al jardí. El jardí és fantàstic. El jardí és... Bueno, és així i també alitzat, és molt bonic, té com tots d'elefants, unes escultures gegants amb uns elefants enormes amb potes de mosquit que ell pintava en els seus quadres, apareixen en molts dels seus quadres, i és bonic de recórrer aquells jardins. Aquests elefants, des de les trompes surt aigua, són com fons. És un espai molt, molt bonic, molt especial, sincerament. Ja, bon cap de setmana.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
4: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
5: Programació.
6: Divendres 7 d'agost.
4: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
6: Dissabte 8 d'agost.
4: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
6: Diumenge 9 d'agost.
4: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
7: Més informació al detall. Telèfon 972-50-75-23.
8: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
9: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Ara farem un petit experiment.

sempre fa l'efecte que quan una cançó es converteix en un clàssic i forma part del repertori bàsic d'un artista, tot el procés ha estat fàcil i fluid. Doncs no sempre és així, i un bon exemple és I Heard It Through the Grapevine. Tot i que el tema s'associa ràpidament amb Marvin Gaye, el desaparegut cantant nord-americà va ser una de les últimes opcions, i de fet, abans que ell, aquesta cançó la van gravar altres

explica la història d'un home que descobreix que la seva dona l'enganya. Es tracta d'Argot, i aquesta expressió va captar l'atenció del compositor Barrett Strong mentre vivia a la ciutat de Chicago. Així que un dia va pensar que seria divertit fer una cançó d'aquesta expressió. Es va asseure's al piano i va crear les línies bàsiques de la melodia. Ara només li faltava un lletrista, una tasca que va resultar més difícil del que realment s'imaginava.

Inicialment, Barrack Strong va dur les bases d'I Heard It Through the Grapevine a Holland, Dozy a Holland, és a dir, l'exitós trio de la Motown, responsables de molts èxits de la companyia com Stop in the Name of Love, Baby Love o You Keep Me Hanging On. Aquests li van respondre dient que 3 era un bon número i que no volien treballar amb una quarta persona. Així que Barrack Strong va haver de buscar una segona opció i aquesta va ser la de Norman Whitfield.

feia l'efecte que Barrett Strong i Norman Whitfield havien finalment superat tots els obstacles, Berry Gordy, la màxima autoritat del segell Motown, els va reunir al seu despatx i els va dir que trobava que I Heard It Through the Grapevine era massa blues pel tarannà de l'empresa i que, per tant, no creien que tingués fusta de convertir-se en un èxit potencial. Tot i així, va donar permís perquè es gravés i el primer en fer-ho va ser Smokey Robinson and the Miracles, tot i que la seva versió no es va publicar fins uns quants anys més tard.

Després, Smokey Robinson van ser The Isle Brothers els següents en gravar Heard It Through the Grapevine, però la seva adaptació va quedar arxivada en un calaix i mai es va publicar. Finalment, va ser aquesta dona que sona de fons, Gladys Knight and the Pips, la que la va gravar i sí, no només es va publicar, sinó que va arribar al número 2 de les llistes dels Estats Units. Això va fer veure a Motown que la cançó podia tenir recorregut, i aquí és on entra en acció Marvin Gaye. Li van demanar que cantés en un registre més alt al seu habitual per aconseguir més dramatisme, i de fet, aquesta va ser la clau de l'èxit. La seva versió de Heard It Through the Grapevine no va trobar obstacles per situar-se al número 1, el primer de la seva carrera, que a partir d'aquell moment, no cal dir que es va disparar espectacularment.

Passió, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecta-lo. També és casa teva. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
4: Ràdio Vila Sacra, sí! Que...

0: Avui, dimecres 29 de juliol, hi haurà donació de sang i plasma a Vilabertran. Tindrà lloc al Centre Cívic de Vilabertran de 6 de la tarda a 9 del vespre. No hi faltis!
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles. Si no heu entès res, no és problema vostre.
3: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
4: Som persones tenint cura de persones.
3: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
4: La dels metges.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: I parlant d'emocions.
2: 50.
3: Exacte.
4: Propostes en xarxa.
5: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a mare

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, s'obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge, perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se a aquest repte. Maria Gómez.
2: Ciutats i edificis pensats per resguardar-nos del fred que han quedat totalment obsolets. És una de les primeres declaracions de la Greta Tresserra, arquitecta i experta en ciutats i canvi climàtic i presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
3: Fins a principis d'aquest segle, encara la gran preocupació era protegir-nos del fred, no de la calor. I aquest augment de temperatures, sobretot en els últims anys, doncs és el que ens està deixant desprotegits.
2: És vital canviar la tendència i recuperar aquesta protecció dissenyant edificis més confortables des del punt de vista de la climatologia. S'ha d'evitar la radiació directa del sol.
3: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot que aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
2: Lluny de les noves tecnologies, les estratègies per aconseguir una bona climatització es poden basar en temps passats.
3: Una mica al principi de les masies catalanes de tota la vida, que tenien aquells murs ben gruixuts, que quan estava fresqueta a l'estiu s'estava fantàstic allà dins, i a l'hivern, quan teníem el foc engegat durant els primers dies, manteníem la calor.
2: Redefinir edificis i també l'espai públic per evitar les illes de calor, perquè l'asfalt deixa anar tota la calor acumulada durant el dia a les nits. Per això, obrir les finestres s'ha convertit en un impossible.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. I si ja ho tenim aquí? Vine a sentir.
5: Per què és que ningú respon?
6: Que estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot, i el món no millora de cap manera. Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
7: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
5: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-19-70-62. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp. Una de les feines del periodisme és seleccionar la informació. No publiquem tot el que sabem, només allò que creiem que és rellevant. Si no, no donaríem l'abast entre els 200 furs, els 35 robatoris violents o les 3 agressions sexuals que hi ha un dia qualsevol a una ciutat com Barcelona. Fins fa ben poc, els tirotejos entraven en la categoria de fet important. No calia preguntar-se gairebé res. Sabíem que era notícia perquè era poc habitual. Però últimament ens estem habituant. El 2025 n'hi va haver de mitjana 8 al mes, i això suposa un 45% més que el 2024. No podem normalitzar de cap manera l'ús de les armes de foc. Entre tots ens hem de conjurar perquè no assumim com a normal el tiroteig nostre de cada dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: A vegades busquem fora el que ens falta. I si ja ho tenim aquí.

0: show de luz tarde.
1: Show de luz tarde.
2: Compartim emocions.
3: De graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
4: És K25.
5: Oi.
6: Què dius ara?
7: El posem com a condició que ningú més la tingui.
5: Oi.
8: Per algun motiu, suposo, no?
9: Jo la tinc i me'n sobra.
5: Oi.
8: Per algun motiu, suposo, no?
7: Això no l'hem dit mai nosaltres.
8: Ell m'ho va dir a mi.
9: Jo ho he dit, això?
7: No ho sé. El que sempre hem dit és...
10: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
7: Si els altres no volen el que nosaltres volem...
11: Tots en volem molt més i més.
8: Nois, veu que ja...
12: Tranquil·lament.
8: Ell m'ho va dir a mi.
7: L'etapa reina...
9: Abierta, madura i moderna.
5: Oi.
8: Ell m'ho va dir a mi.
7: L'etapa reina de veritat és la negociació que farem ara.
9: No, ara no.
8: Ell m'ho va dir a mi.
7: I si l'etapa reina no surt bé...
8: Bueno, doncs i què fareu, doncs?
7: No hi ha res més després.
8: No hi pots confiar.
5: Oi.
7: Hi ha el fracàs.
8: Ell m'ho va dir a mi.
13: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
14: Ai. I ara?

0: silenci.
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
3: Sona bé.
4: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
5: dofins,
4: lleons marins i el nou Adventure Splash.
5: Si estuvo grans, plens d'emoció.
4: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
6: Ja, això passa.
8: Informació, música, entreteniment.
9: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
10: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda, Campmany.
11: Fas un sopar amb nosaltres?
12: Sí!
11: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, seguim.

0: I parlant d'emocions.
1: 30.
2: Vale.
3: Ara farem un petit experiment.
4: Hola, sóc la Chloe Vinyals i avui explicaré un poema. En el... A Girona, el temps de flors és temps de colors. També us explicaré un acudit. Que si un ojo a otro ojo, estamos separados por narices.

A Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endivinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24

Tot i que va ser Janis Joplin qui la va fer famosa, Me and Bobby McGee no és una cançó seva, sinó de Kris Kristofferson. Aquest actor i músic country va compondre el tema el 1969. En aquella època es guanyava la vida fent de pilot d'helicòpter per a una petrolera, mentre esgarrapava estones per dedicar-se a la seva autèntica passió, fer cançons.

James. Un dia, Kris Kristofferson va rebre la trucada de Fred Foster, el fundador de la discogràfica amb la qual col·laborava, i li va comentar que tenia una proposta de títol per a que treballés una peça. Foster li va explicar que havia conegut una noia que es deia Barbara McKee i a qui tothom anomenava Bobby, i que li havia semblat interessant el fet que aquest sobrenom pogués referir-se tant a un home com a una dona, ja que el nom de Bobby així ho permetia. Kristofferson, que va entendre malament el cognom, va acceptar l'encàrrec i va estar uns dies donant-li voltes al llarg dels seus trajectes aeris entre Baton Rouge i New Orleans. Pel cap li rondava la música d'una cançó de Mickey Newbury anomenada Why You Been So Long, però no acabava d'ensortir-se'n amb la lletra.

Finalment, però, va trobar la inspiració. Va ser el Recordar l'Estrada, una pel·lícula de Federico Fellini que havia vist uns anys abans. En aquest gran clàssic del neorealisme italià, Anthony Quinn i Julieta Messina interpreten una curiosa parella que recorren els pobles de la Itàlia dels anys 50 amb el seu espectacle de circ ambulant, acompanyats de la melodia que ella sempre fa sonar amb els

0: adesso basta, lava questa roba tu.
1: Dopo me, non la vuoi?
0: No, no, è mestiere suo.
1: No, no, lo facciamo insieme.
2: A partir d'aquest imaginari, Kris Kristofferson va crear la història dels protagonistes de Me and Bobby McGee, una parella de joves sense gaires recursos que recorren plegats al país escoltant cançons i compartint bons i mals moments. La primavera de 1969, Roger Miller va gravar la cançó i va tenir cert èxit amb ella. Però no va ser fins al cap de 2 anys que el tema va aconseguir situar-se al capdamunt de totes les llistes quan es va publicar de manera pòstuma la versió que Janis Joplin va enregistrar-ne dies abans de morir.

Joplin i Christofferson s'havien conegut a finals de juny de 1971 i des del primer moment es van entendre molt bé. Tots dos eren de Texas i la seva afició per les festes i l'alcohol era un punt de trobada fàcil entre ells. Acabat l'estiu, Janis Joplin es va tancar amb els Full Tilt Boogie Band en un estudi de Los Angeles per enregistrar el seu nou disc. La cantant va decidir fer una sorpresa a Christofferson gravant una versió acústica de Me and Bobby McGee.

però la mort per sobredosi de Joplin al cap de poques setmanes va deixar l'àlbum inacabat. I no va ser fins al cap d'uns mesos, quan la discogràfica el va publicar, que Christofferson va descobrir que dins de Pearl, la seva amiga li havia deixat aquest emotiu regal de comiat.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Grans clàssics, però tens raó, no fan res.
2: Ja me huelo la tostada.
1: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
3: Mola o no mola?
4: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, du, du, a.
5: Associació Rempen Flimfla. Ho entens ja?
6: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
7: Doncs això i així de clar.
8: Des de Girona.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes Disney.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: Miro de reflexionar. I a quines conclusions arribes? A cap. Però ja hi estic acostumat. Fred Vargas.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les darreres setmanes han tornat a evidenciar fins a quin punt el nostre medi ambient està canviant. A Catalunya patim un estiu marcat pels incendis forestals, també a la resta de l'Estat, amb focs aquí a casa nostra com el de les Gavarres o el d'Aiguamúrcia, que han obligat a activar complexos i dispositius d'emergència que han reobert el debat sobre la gestió i la prevenció d'incendis als boscos. Però el fenomen va molt més enllà. Tot plegat arriba després d'un 2026 en què Espanya supera ja les 150.000 hectàrees cremades, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat, molt superior. Això cal sumar-li també les onades de calor, que cada vegada són més freqüents i intenses, i els períodes de sequera persistent, i un paisatge que evoluciona a una velocitat que només fa dècades ens hagués semblat impossible. Què evidencien els incendis, la calor extrema i la sequera sobre el futur del nostre territori? Li preguntarem a la Marta Serra. Ella és geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs i Tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Aquests estius hem tornat a parlar de rècords de temperatures. Cada estiu fem rècord de temperatures, grans incendis, sequera persistent. Quan analitzeu el conjunt de fenòmens, quin diagnòstic en feu de tot plegat?
2: Bueno, doncs tant a escala catalana com peninsular com europea i quasi que mundial, el diagnòstic és que anem

0: Què tenen en comú aquests episodis que ens indiquen, i que ens indiquen també sobre l'evolució del risc d'incendis al sud d'Europa?
1: Doncs mira, a mi sempre m'agrada dir que els incendis ens fan de mirall de com tenim el territori, no? I de com tenim el paisatge. I quan hi ha incendis que es comporten d'una manera més o menys similar, vol dir que les condicions en les que es troben són generalment similars, no? Ja sigui pel tipus de paisatge que tenim, no? Un territori on les activitats primàries han anat a la baixa en les últimes dècades, no? I ens agraden tenir els territoris per fer-nos fotos els caps de setmana i per gaudir-los durant l'estiu, però per viure i per treballar-los, doncs cada vegada són menys les persones que ho fan, no? I quan això es suma a unes condicions meteorològiques determinades, no? Com és aquest estiu, que anem enllaçant onada de calor amb onada de calor, les persones ho notem, però la vegetació també, no? I més aquest any justament que la primavera ha sigut molt, molt plujosa, almenys aquí a Catalunya, llavors la vegetació ha crescut molt perquè ha tingut molta aigua, però després no ha plogut gens durant 4 o 5 mesos i vol dir que tota aquesta vegetació que va créixer s'ha anat assecant i llavors tenim molt combustible vegetal disponible a cremar en unes condicions doncs perfectes pel foc.
0: Sovint parlem del canvi climàtic com una cosa a llarg termini, però fins a quin punt els incendis d'aquests últims estius ja són aquesta conseqüència del canvi climàtic?
1: Bueno, clar, el canvi climàtic és algo de llarg recorregut, però que ja portem recorrent fa moltes dècades, no? Vull dir, a la dècada dels 60 i dels 70 experts ja en parlaven, no? Així com de la necessitat de polítiques de decreixement per evitar els efectes del canvi climàtic. No? Llavors, ara ja estem en el que alguns diuen, no? El clima canviat, no? Vull dir que això ja és present, és un present, vull dir que cada estiu l'estem veient, no? I cada estiu està sent una mica pitjor que l'anterior i aquesta és la nova normalitat i ja hi estem instal·lats, no? Llavors, el canvi climàtic, això que moltes vegades tendim a parlar-ne com si fos algo de futur, ens ho hem de treure del cap perquè ja és algo de present i és evident, no? I tothom ho pot veure, cregui o no hi cregui.
0: Tu, com a geògrafa tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, bona part de les teves competències es focalitza en la planificació territorial, no? Durant molts anys s'han construït nuclis d'habitatges cada cop més a prop del bosc. No sé si ara estem pagant una mica aquestes decisions urbanístiques que vam prendre ja fa dècades.
1: Sí, en part sí. L'únic que hi ha com situacions en aquests casos que no saps si és abans l'ou o la gallina, no? Perquè sí que s'han construït cases molt a prop del bosc, no? Que això és algo que es va fer sobretot a la dècada dels 70, no? Quan Catalunya va créixer més a nivell urbanístic i altres països doncs també per aquella època, no? Però també hi ha hagut casos on s'han construït urbanitzacions o nuclis on abans hi havia camps agrícoles i aquests camps agrícoles s'han anat abandonant i llavors el bosc ha anat guanyant terreny, no? Llavors ens trobem la doble direcció d'aquesta relació, no? Com elements que s'han posat enmig del bosc o bosc que ha anat recuperant terreny que no ha estat treballat per la mà humana, no? Llavors, bueno, això és algo que per sort ja fa temps que no es fa i que hi ha una clara consciència de que tot allò que es construeix pot esdevenir un element vulnerable a protegir en un moment d'emergència.
0: Quan un municipi planifica el seu creixement, què és el que hauria de tenir en compte que potser avui encara no es té prou present, com fa uns anys no es tenia prou present aquesta decisió d'urbanitzar tan a prop del bosc que comentàvem ara? Ara què s'hauria de tenir en compte?
1: Ara, sobretot, això, el més enllà dels límits del nucli o de l'urbanització, quin és el paisatge que es té immediatament al costat, no? Si tenim mosaic agrícola, si tenim mosaic agrícola que s'està mantenint i que està treballat o que té una tendència d'abandonament o tenim fos, no? Quins usos tenim a la immediatesa més a prop del poble o del municipi o d'allà o del territori on es voldria desenvolupar per veure quina pot ser la interacció d'aquests nuclis, no? I passa el mateix tant amb els incendis com amb les inundacions, no? Doncs mirar una mica quin és el nostre entorn per intentar encaixar les peces del puzzle

0: el màxim de bé possibles, perquè quan hi hagi un esdeveniment o un fenomen meteorològic extrem, doncs això no ho podrem evitar, però almenys que ens afecti el mínim possible, no? Aquest seria el rovell de l'ou de la planificació, no? No podem evitar els incendis, no podem evitar les inundacions, però sí que podem planificar el territori perquè quan això passi afecti les menys vides humanes possibles o les menys infraestructures i cases possibles.
1: Quins efectes esteu observant sobre la salut dels ecosistemes forestals amb aquesta calor?
0: Bueno, en general, un dels grans titulars seria que els boscos estan més estressats, no? I en aquest sentit es pot fer un símil com amb les persones, per entendre-ho fàcilment, no? Una persona que està empalmant onades de calor i onades de calor des del maig, que hem començat aquest any, fins a veure quan s'acabarà aquest any l'estiu, no? Doncs clar, està més estressada a nivell de salut, no? Doncs els boscos igual. Els boscos necessiten una sèrie de condicions climàtiques, depèn de la zona, cadascuna la seva, però bueno, necessiten aigua i llum, no? Lo principal. Aigua ja fa molts dies que no en tenim, i llum en tenim, però estem tenint una llum que crema les plantes, no? Vull dir, qualsevol que tingui plantes al balcó o al jardí aquest estiu ho estarà veient. Doncs els boscos més o menys estan patint el mateix, no? Llavors, el resultat és que tenim boscos més secs i també més debilitats, no? Que en els propers dies o durant la tardor o l'hivern podrem veure com també estan més exposats a malalties o plagues perquè estan més vulnerables.
1: Sovint dieu també que la batalla real es guanya doncs, molt abans, no? Fent aquesta prevenció. No sé si estem destinant prou recursos a la prevenció, a la gestió del territori, perquè moltes vegades es diu quan hi ha aquests grans focs que el terreny estava abandonat, no?
0: Sí, sí que es fa. Des de l'administració pública es fan molts esforços per la prevenció dels incendis i, evidentment, sempre se'n podria fer més, com amb tot, no? Però, bueno, sí, al final, ara a l'estiu el que veiem és com una mica el final de la cadena, no? Vull dir, el quan ja ha passat tot, no? I a l'abans és quan no en parlem, no? Durant l'hivern, durant la tardor, durant la primavera, que sí que es fan molts esforços també per intentar que els incendis no s'evitaran, no? El risc zero no existeix, això és algo que sabem tots i que també intentem comunicar contínuament, però almenys que quan les coses passin, sobretot que no hi hagi desastres, no? És el principal objectiu, tant a nivell de persones, d'infraestructures, com de medi natural.
1: Per acabar, Marta, som a temps de canviar aquesta tendència, això que comentàvem ara, encara podem fer algunes coses?
0: Hem de ser conscients que hi ha circumstàncies que han vingut per quedar-se, com aquestes temperatures que tenim aquest estiu i aquests estius cada vegada més llargs, i llavors el que hem de fer és treballar amb aquestes condicions que ja coneixem que han vingut per quedar-se i fer el millor possible per adaptar-nos-hi.
1: Marta Serra, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs, tècnica també d'aquest Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos també a entendre tota aquesta problemàtica que patim cada estiu, que cada estiu és més virulent i que ens preocupa molt. Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. al Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic, a 2:15 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
5: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaur, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
6: Sopar amb nosaltres?
7: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.
8: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.

0: start yelling and screaming and telling him why. It wasn't coming from
1: La nit.
2: Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Ja.
4: El Víctor i la Trilla es donen la mona.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Marta, et veig estressada.
8: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
9: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
8: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
9: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
8: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
9: A Profe.com.
10: Profe.com. Aprenem junts.

0: Bona nit.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. En fi, m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
2: Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.
3: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí.
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: Vila Sacra.
1: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Sin brillo.
1: ¿Una rueda de prensa no es así, Carlos de Francisco?
2: Muy buenas noches. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Mariano Rajoy. Y en estos momentos, ahora mismo, acaba de terminar la rueda de prensa.
3: ¡Això no serveix per res!
4: Aquesta caravana té microones, perquè ja que és per la joventut, o no?
5: No, no, té les coses bàsiques.
4: Els... Les coses bàsiques, les coses necessàries que necessiten els joves. Els joves tampoc necessitem molt.
5: A veure, no té dutxa, per exemple, no hem vist cap dutxa, i tampoc hem vist el lavabo. Els joves tampoc necessitem molt.
6: Bruta, bruta, bruta, bruta, bruta, bruta!
7: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Bye.

0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vilaambealta.cat/festival-fem-muga.
4: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
5: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
4: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
5: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
4: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: passió.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
4: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
5: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
4: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
6: La xarxa.
7: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Camp Llong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Bona nit.
1: Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
2: Tot el que t'agrada més. Actual, misteriosa, sensual, diferent. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
3: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: A veure, jo voldria parlar amb el senyor director de Ràdio Vila-sacra i si em podia trucar en el 902 50 50 un moment, ja t'ho he trucat, ara no recordo el telèfon. 50 12,
5: enviado hoy a las 13:27.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: que estrenarà el mes d'octubre un nou festival de literatura infantil i juvenil. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila i Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb masterclass de referents del sector. Durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el Festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado és el comissari.
1: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
0: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi haurà l'autora alemanya Susanne Strasser, també Marta Altés, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Cupons, Mercè Galí o Anna Font. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració tindrà un gran protagonisme. Un espectacle que fa una relectura de l'Odissea serà l'encarregat d'inaugurar la festa literària.
2: Pot ser part del canvi.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Emociona. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: Aquest estiu...
3: Oh, quina calor que fa!
2: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
1: Hola, amics, ben retrobats una banda més a través de la vostra sintonia preferida. Comencem aquí una nova etapa de la Ràdio Nostàlgia, millor dit, un nou programa. Com no, avui us presentem en aquesta música d'estiu, de molta música i poques paraules, una veu dels anys 2000 aproximadament. Us estem parlant de Daniela Romo. Disfruteu-la.

En el nostre programa sempre fèiem un honor en aquells vells vinils. Ara, en aquesta ocasió i en aquest estiu, podríem dir, i en aquest programa principalment, podríem dir aquells vells compacts, aquells vells CDs dels anys 2000. I continuem amb la veu de Daniela Romo en temes que més coneguts, per exemple, Ai, ai, ai, i Jo no te pido la luna. Dos temes aquí a continuació d'aquesta gran veu italiana, Daniela Romo.

Sí, que fa calor. I nosaltres intentem aquí, a través de la teva sintonia, aliviar-te, aliviar-te aquesta calor en la música, d'aquestes grans veus que en la nostra ràdio nostàlgia més recent, doncs, ens va fer companyia, ens van acompanyar. Molts us la recordareu perquè fa exactament, doncs, uns 15 o 20 anys solament, parlem així ja, que normalment la música que estem acostumats a escoltar aquí a la nostra ràdio nostàlgia, doncs, fa 50 o 60 anys que van sonar per primera vegada. Ara estem parlant de 15 o 20 anys. La veu de Daniela Romo, doncs, la primera part del nostre programa. Com us hem dit en un principi, ai, ai, ai, el que acabem d'escoltar, i ara un tema molt conegut per tots vosaltres, estem segurs, No te pido la luna.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

Fíjate que aquestes cançons que estan a l'ànima i els sentiments es troben, com no, les de la nostra ràdio nostàlgia més propera, més recient, concretament de l'any 2000 cap aquí, i una de les veus que encarna aquesta ràdio nostàlgia, sens dubte que és la de Daniela Romo, que no es vol sortir aquesta Daniela, i l'escoltarem ara en Mentiras.

0: l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: I seguim endavant en aquesta ràdio musical que us hem proposat fa escassos segons. I ho fem continuant en Daniela Romo. Daniela Romo, com a manera de canviar els noms que tenim avui, en el seu tema Celos.

M'heu dit aquelles velles veus que van ser enregistrades en aquells vells, ja podríem dir compact disc, deixant enrere ja l'època del vinil, 80 i escaig, les veus enregistrades digitalment en els compact disc. Nosaltres continuem ja quasi pel final en aquesta veu que ens ha acompanyat al principi del nostre programa avui, Daniela Romo. Ara sí que s'ha sortit bé, perquè han tingut certes dificultats en esmentar aquest nom.

0: I en especial, i en la nostra ràdio Nostàlgia, podríem dir la música de la ràdio que vàrem viure des dels anys 60 pràcticament fins a l'actualitat. En aquest moment estem gaudint de la veu i la música de la italiana, també afincada aquí musicalment al nostre país, baix el nom de Daniela Romo.
1: Aquest estiu...
2: Oh, quina calor que fa!
1: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
0: I per finalitzar la veu de Daniela Romo, en aquest programa escoltarem el tema, un tema que va ser èxit per ella, que s'anomena així, Para que te quedes conmigo.

Y en aquesta, para que te quedes conmigo, deixem ja la Daniela Romo en la seva participació en aquest programa, i continuem amb la veu de Yuri, que ens porta un bonic tema. Detrás de mi ventana, anem a gaudir aquesta nova veu femenina.

Detrás de mi ventana ha estat un tema que ens ha interpretat la Yuri i continuem endavant en el nostre programa. Aquí, a través de la teva sintonia i aquest estiu que tenim una temperatura que podríem dir així. Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. I una nova veu s'incorpora avui en aquest recital del nostre programa, concretament la Ràdio Nostàlgia. Ella es diu Rocío Banquells i ens interpreta aquesta Luna Màgica.

I per acabar aquest recull de música que hem fet avui, que té un denominador comú, sabeu quan és, com o com és? Vosaltres, si heu escoltat tot el programa, doncs el denominador comú és l'amor. L'amor que han cantat totes aquestes veus. I un altre denominador comú és que totes les veus que han pogut escoltar, menys la meva, doncs ho puntualitzo, doncs han set veus femenines. I ara ja per acabar escoltem a Dulce, que ens porta un tema així, de dolç, a un lo amo.

Amics, amigues, ha estat un plaer acompanyar-vos fins a aquests moments. Com no, ens acomiadem fins a la propera setmana, que novament, si vosaltres voleu, ens podrem tornar a trobar aquí a través de la teua sintonia preferida. I mentrestant, que sigueu tots i totes molt feliços. Adéu-siau, amics.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Bona nit. Bona nit.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
4: La bellesa de la Costa Brava l'ha convertit en un dels reclams turístics més importants de Catalunya. Les platges i les cales són bona part d'aquesta ruta, el mar i els penya-segats, i el Jardí Botànic de Marimortra, bé cultural d'interès nacional. Un altre atractiu d'aquesta zona és l'oferta gastronòmica, amb un clar predomini del peix. Doncs anem fent boca.

0: Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. El nom de Caldes de Malavella ve associat amb balneari d'aigües termals, termes romanes i l'església romànica de Sant Esteve. Per conèixer més, parlem amb Josep Maria Casas, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldes de Malavella és una població que se la coneix sobretot pel seu termalisme.
1: Sí, l'activitat termal és la que ha caracteritzat de forma tradicional en aquests últims... Podríem dir que hi ha 20 segles de tradició turística, perquè lògicament ens hem de remuntar doncs, a l'època dels romans per tal de concretar doncs, aquesta activitat termal que s'inicia sobretot a l'entorn de les termes romanes de Sant Grau per un costat i unes altres termes que hi havia que malauradament han desaparegut, que estaven vinculades al Puig de les Ànimes. Les termes romanes evidentment són la joia de la corona, és la peça fonamental patrimonial que escenifica i especifica l'activitat aquesta del termalisme, l'activitat de prendre les aigües doncs, que ja es feia des de 20 segles i que sobretot a partir del segle XIX doncs, es va tornar a realitzar donada la revalorització de l'ús d'aquestes aigües termals per temes de benestar i de lleure. Lògicament, si parlem de termalisme també hem de parlar de balnearis, vull dir, en l'actualitat ens resten dos balnearis importants, el balneari Vich Català per un costat, ubicat al Puig de les Ànimes, i el balneari Prats, ubicat al centre de la població, que tots dos especifiquen doncs, l'època més gloriosa de l'activitat termal que arrenca la segona meitat del XIX i que s'allarga fins ben bé després de la guerra, no? Perquè en aquests últims anys sortosament s'ha tornat a comptar doncs, amb una revalorització amb un de nou torna a funcionar doncs, el tema de turisme d'aquest tipus i per tant els balnearis tornen a tenir doncs, un cert esplendor. I el centre aquest Aquae, que volia comentar-vos, que és un centre museïtzat o museogràfic que explicita d'alguna manera tota la tradició aquesta termal d'aigua calenta i

0: uns elements com les gavarres també, que queda encara més també de forma pròxima, i per tant aquesta centralitat doncs fa que sigui un lloc de pas, que permeti doncs entrar i sortir doncs d'aquests elements tan destacats de mar i muntanya, doncs, i per tant amb itineraris diversos, després el que és itineraris tant de peu com de bicicleta com d'altres formes de fer activitat esportiva, doncs són habituals en una zona que sobretot és plana, no? I et permet, no oblidem doncs el pas de tota una sèrie de vials principals que antigament doncs eren o quedaven exemplificats amb el que era el pas de la Via Augusta per Caldes en direcció doncs de nord-sud, vull dir que també doncs marcaria l'especificitat o la diferenciació d'aquest espai central del centre de la Cassola de la Selva, que es diu.
1: Doncs com comentes, també podem gaudir d'aquestes rutes urbanes i també per les persones que els agradi practicar el senderisme.
0: Sí. Lògicament, a vegades el senderisme a muntanya doncs és més arriscat i més... però bueno, en l'element d'aquest de plana doncs també és molt, les rutes de bicicleta són múltiples, vull dir, i a peu doncs exactament igual,
1: Caldes de Malamella també té una història amb diverses llegendes que expliqueu de boca a orella.
0: Sí, bueno, de llegendes sí, n'hi ha de diverses, potser la principal que genera doncs aquest mite o aquesta llegenda de la Malavella, no? d'aquesta dona malèfica que menjava els cors dels nens, és una llegenda una mica truculent, però vull dir que ens ha acompanyat de forma històrica doncs a l'història del poble, i que vincula doncs aquesta Malavella en relació doncs amb el castell de Malavella de Sant Maurici, amb una ermita actual que és molt celebrada, és molt, molt estimada pels caldencs i per altra gent dels entorns. Aquesta llegenda de la Malavella doncs és una mica, es concreta amb la celebració d'una festivitat que és la Festa de la Malavella, que es fa a la primavera. Aquesta seria potser la llegenda principal, però n'hi ha moltes altres. Tenim la llegenda dels gegants, dels tres putxos, dels tres turons, que també pretén explicar una mica els elements dels turons aquests allà on emergeixen les aigües calentes a Caldes, no? El Puig de les Ànimes, el Puig de Sant Grau i el Puig de les Moleres, i és una llegenda sobre la història i l'implantació d'aquests gegants d'origen romà doncs en aquest espai, però vull dir que sí que tenim diverses llegendes. La de l'Hereu Riera també, que és una llegenda que té un caràcter musical, que és aquest Hereu Riera vinculat doncs amb el Sant Maurici, vull dir que té un format estrictament sobretot de cançó, però que és un ball, s'ha concretat amb un ball que es realitza anualment amb la diada aquesta de Sant Maurici, que és el 22 de setembre, immers en aquest romiatge, i que també exemplifica una mica el caràcter doncs històric d'aquesta llegenda, no? De l'hereu Riera, que va perdre la seva estimada, va aconseguir a partir de la intervenció de Sant Maurici l'habitació doncs de la mort d'aquesta seva estimada,
1: Una població plena de llegendes que segurament haurem de venir a conèixer.
0: Sí. Podeu venir, després lògicament hi ha un tema tradicional de bona atenció i d'hospitalitat, que és una mica el mite dels caldencs, vull dir que de forma estricta doncs s'ha demostrat amb aquesta dedicació al món de l'hostaleria, i que de forma tradicional, sobretot per exemple parlant d'itineraris que deia, doncs hi ha tot un itinerari centrats Caldes, que expliquen doncs, de quina manera doncs, des de el període que va abans de la guerra fins als anys 45, de quina manera el poble es va anar adaptant i atenent doncs, a tota classe de grups de gent que passaven per aquí doncs, des de

0: refugiats de la Guerra Civil, jueus, italians, fins i tot al final de tot per atendre doncs, alemanys, nazis, exespies que van ser represaliats temporalment en els balnearis de l'any 45 aquí a Caldes, no? I sempre l'hospitalitat va ser contínua i permanent per part de la, d'una població que està acostumada doncs, a atendre i a voler que vingui la gent doncs, a passar doncs, a fer una estada, a fer uns dies en els nostres establiments tant de balnearis com de, d'altres tipus d'hostaleries o cases de, no, d'estada, d'estada d'estiuets.
1: Doncs haurem de fer una d'aquestes estades a Caldes de Malavella. Moltes gràcies, Josep Maria.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
1: I amb tot això hem extret un fragment de la llegenda de la Malavella, una història explicada per la contacontes Mireia Penya en el marc de la Festa Malavella confinada l'any 2021. Doncs així coneixem aquesta llegenda.
5: Doncs aquí comença la llegenda de la Malavella. Des d'aquí, des del castell d'aquesta senyora feudal que tenia atemorits tots els vilatans de Caldes. A veure, és que Caldes tenien dos problemes. Bé, dos problemes, dos coses esgarrifoses. La primera era aquesta senyora feudal, que no se sabia per què tenia poders sobre els vilatans i els hi pagaven els impostos, els delmes, i els tenia tan collats que amb prou feines tenien res per menjar. I la segona cosa més estranya és que cada dos per tres desapareixia algun nen o alguna nena de Caldes de Malavella. I és aquí on comença la llegenda de la Malavella. Perquè quan els vilatans s'estaven morint de gana, ja no sabien què fer, va arribar al poble en Maurici. Uau, Maurici, és tan guapo. En Maurici, per això, tenia moltes ganes de treballar i va demanar a la gent del poble si li donaven feina, que no tenien res per menjar i li van dir que no tenim res. En tot cas, ves al castell a demanar feina a la Malavella. I en Maurici, que era molt trempat, se'n va anar al castell de la Malavella. Pom, pom, pom! I el van obrir. Però no va sortir la Malavella. Va sortir en Suc de Bruc. Ui, en Suc de Bruc és quasi més dolent que la Malavella. Sabeu allò que us he explicat? Que el poble estava molt atemorit perquè desapareixien nens i nenes, que venia una bèstia que semblava mig home, mig llop. Sí, sí, en Suc de Bruc es posava una pell de llop a sobre i s'emportava els nens i les nenes de casa seva. Doncs tornem al que estàvem, eh? En Suc de Bruc que li demana... Què vens a fer aquí? Ah, jo venia a veure si em podien donar una mica de feina. Passa a la cuina a netejar olles i cassoles. Fins que un dia es va quedar fins molt més tard, passades les 12. I quan estava a la cuina, de cop va veure que entrava en Suc de Bruc. Portava un sac a l'esquena que es movia. I en Maurici es va amagar darrere una cassola ben grossa per veure què feia. En Suc de Bruc va obrir el sac i de dins un nen de Caldes de Malavella, petitonet, que no parava de plorar, no sabia què li passava. No, i en Suc de Bruc el que feia era posar aigua a bullir en una olla ben grossa. I en Suc de Bruc va dir, Ara cuinaré aquest vailet, li trauré el cor i li portaré a la meva senyora.
6: Doncs en Maurici, quan va veure el que anava a fer en Suc de Bruc, no s'ho va pensar, es va adelantar i li va fer una cursa tan forta al cul que el que va anar a parar a la cassola no va ser el nen. Sabeu qui va ser? En Suc de Bruc! I en Suc de Bruc, doncs, va començar a fer xup-xup. I en Maurici va agafar el cor d'en Suc de Bruc i li va portar a la Malavella com si fos el cor del nen petit. La Malavella, sense sospitar que aquell cor no era tendre i no li donaria poder, li va fer la primera queixalada. Aquest cor no és de nen petit! Aquest cor és agre! I la Malavella va començar a perdre poder. En Maurici! Ai, en Maurici! En Maurici li va dir: Malavella, dolenta! He descobert el que feies amb els nens i nenes, i saps què? Li he dit al nen que anés a avisar tota la gent de Caldes, i ara mateix estan venint amb torxes perquè et volen fer desaparèixer. I quan la Malavella estava a punt d'enxampar en Maurici pel coll, va aparèixer tot Caldes de Malavella amb les torxes i van començar a cremar el castell. Sí, ja ho sé, és una mica heavy metal això de cremar els castells així com així, perquè és un patrimoni històric, no? Però la llegenda passa. I la Malavella, què creieu? Que es va morir? La qüestió és que es va veure desaparèixer alguna cosa al cel i uns crits esgarrifosos que deien: tornaré! Tornaré! I la veritat, cada finals d'abril torna. Sí, sí, amb la festa! És que els caldencs i caldenques són una mica així, eh? Perquè aquesta dona, que va ser una dona feudal, que els va tenir martiritzats, i va i li fan la festa! És que és ben bé que no se sap mai. Però, en fi, aquesta és la llegenda de la Malavella.

0: I ara és el torn de conèixer Llagostera. La població es troba damunt d'un turó. El nucli vell és al capdamunt de tot, amb carrerons enrevessats que condueixen a la plaça del Castell Medieval, des d'on es pot contemplar el paisatge. L'església de Sant Feliu és just davant i a la seva dreta s'hi poden observar edificis modernistes. I amb un cop de cotxe anirem fins al dolmen de la cova d'en Daina, a Santa Cristina d'Aro. És un sepulcre megalític datat entre el 3.500 i el 2.000 abans de Crist, que es pot visitar per l'exterior i per l'interior. El paisatge que l'envolta, ple d'arbres, té un espai per fer-hi una parada amb el cotxe. Què et sembla si també passem per Calonge per visitar el seu interessant nucli antic, constituït per la plaça, el carrer Major i el carrer del Càcul? A un quilòmetre es troba Sant Antoni de Calonge, un important centre turístic amb una platja ben gran. Què et sembla si continuem per Palamós? Visitem aquest poble turístic amb aire pesquer. El port s'alça al nucli antic, d'on es pot visitar l'església gòtica de Santa Maria del Mar i la capella fonda. El passeig de mar i el port pesquer conviden a fer una bona passejada. És recomanable visitar les cales properes a Palamós. Una excursió possible és a la Cala Fosca. També s'hi pot anar amb cotxe i aparcar al Pinar d'en Gori. Des d'allà es gaudeix d'una magnífica vista a la Cala Salguer i a la Cala Castell, on s'arriba pel camí de Ronda. I de la vila de Platja d'Aro cal visitar el nucli antic, on hi ha el castell, i l'església de Santa Maria. Platja d'Aro és un centre de lleure important de la zona. Les seves platges s'estenen fins a S'Agaró, d'on també podem fer una bona remullada. I què et sembla si anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que en destaquem les barques que fondegen la seva escullera natural, la platja i el passeig marítim? Aquí s'hi troba el casino dels nois i la casa Patxot. De l'interior del poble val la pena visitar el monestir de Sant Benet, d'on se'n coneix la Porta Ferrada, i dins del monestir hi ha el Museu d'Història de la Ciutat. Davant hi ha l'Arc Barroc de Sant Benet. També podem visitar l'església gòtica, que té dues torres a tall de fortificacions, la Torre del Corn i la Torre del Fum. De camí cap a Tossa, al penya-segat de la dreta, hi ha l'ermita de Sant Elm, des d'on es contempla una fantàstica vista de Sant Feliu de Guíxols i el mar. I començàvem aquesta ruta per Llagostera, per on passa una de les etapes del carrilet segon de les Vies Verdes. Què són les Vies Verdes i quina és aquesta altra alternativa per conèixer la Costa Brava? Doncs per això parlem amb Eduard Llorà, president de les Vies Verdes. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Si passegem per les poblacions de la Costa Brava, en algun moment o altre ens creuarem una via verda, no?
1: Sí, en algun moment o un altre ens trobem diferents traçats de les Vies Verdes, i que la veritat és que cada vegada més ajuntaments ens demanen d'anar ampliant aquesta xarxa. Per tant, a dia d'avui doncs, ja és difícil passar per alguna comarca que no hi hagi un traçat de Via Verda, però en el futur encara serà més difícil. Per tant, és una bona notícia doncs, que també el món local aposti doncs, per cada vegada més tenir aquest tipus d'infraestructures a casa nostra.
0: Per fer-nos una idea, una via verda és una ruta ciclable.
1: És una ruta ciclable, una ruta que es pot anar fent bicicleta, es pot ser passejant, es pot ser corrent. En tot cas, és un tipus de via que intentem, en la mesura de les possibilitats, que sigui el màxim de segregada d'altres tipus de trànsit. I, per tant, és una via doncs, que és perfecta per poder fer en família. Nosaltres sempre intentem explicar-ho d'aquesta manera, i que cada vegada que fem vies noves, doncs, intentar que siguin el màxim de segregades de la resta de trànsit, precisament per això, per afavorir també un tipus d'usuari molt familiar, que també és el que cada vegada ens utilitza més i ens demanden doncs, aquestes característiques.
0: Per tant, són rutes assequibles i no per anar a córrer, per dir-ho d'una manera.
1: Hi ha gent que ho fa per fer un esport una mica més intens, però sí que una de les característiques, per exemple, és que el desnivell és un pendent molt, molt suau, i per tant doncs, són ideals doncs, per fer en família. Per tant, aquells que busquen doncs, emocions més fortes o que busquen doncs, traçats més extrems no serien les seves vies més adequades. Sí que és veritat que en el nostre traçat ens creuem en diferents vies que diferents municipis doncs, tenen preparades per poder fer doncs, un esport molt més intens, però en tot cas les nostres vies estan pensades doncs, per fer un esport relaxat, per estar en contacte amb la natura, per fer en família, i per tant doncs, sempre nosaltres també recomanem a la gent, doncs, que no corrin massa, que disfrutin de l'espai i que en tot cas és una via, doncs, per poder fer salut i no per fer un deport molt més intens com pot ser una BTT, doncs, pujar muntanyes i baixar. Hi ha altres opcions, doncs, que s'adequen més a necessitats, doncs, més d'un esport molt més intens que el que estem parlant.
0: Ens comentaves, les poblacions cada cop afegeixen o aposten per afegir una via verda a les seves poblacions. Per on podem trobar vies verdes a la Costa Brava?
1: A la Costa Brava nosaltres podem... Hi ha un primer tram de la via verda, de la primera via verda que teníem, d'Olot a Sant Feliu de Guíxols. Per tant, aquí ja comença una via verda que acabes connectant fins a Girona, i després que anem pujant amunt i anem trobant el Pirinexus, que és una via que en alguns trams, doncs, és un tram compartit amb altre tipus de vehicles, i en aquest moment, per exemple, doncs, estem desenvolupant una via verda que anirà des de Calonge fins a Platja d'Aro. Per tant, allò que abans us deia, no?, de que cada vegada més municipis aposten, doncs, per tenir traçats de les vies verdes, doncs cada vegada és més una realitat. En aquest moment, utilitzant Pirinexus, tranquil·lament, doncs, podem donar la volta, anar-nos fins a França i girar, doncs, i tornar a entrar pel nord, i per tant en tot cas és una volta, doncs, que és molt interessant per a aquella gent, doncs, que realment vingui a fer turisme, vingui a fer una ruta de diversos dies i que puguin i tinguin el temps de poder fer aquesta ruta de Pirinexus.
0: La ruta termal, la del carrilet segon o el tren petit són de les més conegudes possiblement d'aquesta zona. Ens podries explicar una mica de més d'alguna d'elles per si algú està animant-se a fer una d'aquestes rutes amb la seva família?
1: Sí, en tot cas, el més important d'això és que, per exemple, doncs, tenim des del camí ramader de Can de Bànol, que també és una actuació que s'ha fet recentment, que són 4 quilòmetres, que és una ruta, doncs, amb uns desnivells molt, molt acceptable. També al Ripollès, doncs, tenim la ruta del Ferro i del Carbó, que va des de Ripoll a Sant Joan de Badeses, que també, doncs, és una ruta que té al voltant d'uns 15 quilòmetres, que ara s'està acabant d'executar, doncs, una actuació des de Sant Joan de Abadeses, que continuaríem fins a la Vall de Campdodon, que en tot cas, doncs, que també, doncs, són rutes totes molt, molt accessibles i que passen per uns espais molt, molt paradisíacs. Estem parlant del Ripollès, però també, doncs, la ruta del Carrilet en el seu segon tram de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, doncs, també estem en plena Costa Brava i que també, doncs, té molt d'interès natural. En tot cas, totes aquestes rutes us puc anar dient totes i cadascunes, perquè la veritat que les comarques gironines tenen uns paisatges tots molt, molt idíl·lics i molt, molt únics, i aquesta també és una de les grans avantatges, doncs, d'aquest tipus de turisme, aquest tipus d'activitat física, doncs, que es pot fer en aquestes nostres vies, que al final acabem veient, doncs, en pocs quilòmetres i en pocs dies, doncs, acabes veient tot un seguit, tot un mosaic de paisatges cada vegada més diferents, i en poc territori com és les comarques gironines, doncs, tenim una diversitat de paisatges i una riquesa de paisatges molt gran.

0: petits arrells que per culpa del Glòria doncs ens van fer retrasar, però també és una ruta que esperem que al llarg del 2022 doncs ja puguem tenir-la en ple funcionament i que per tant doncs també serà una alternativa a rutes que ja tenim existents en aquest moment. També doncs per exemple la ruta des de Vall de Bianya tindrem ja un primer tram per anar fins a Sant Gal·les de Benès, ens faltarà un segon tram per executar, però bé, ja tindrem aquest primer tram pràcticament acabat. Després ara també hi ha alguns municipis que estem llançant doncs algunes propostes més individuals, com és per exemple doncs en el cas de la Vall d'en Bas, que ha fet tot un traçat interior per dintre del seu municipi per connectar els diferents nuclis de població, però que en tot cas doncs també serà una ruta que enllaçarà doncs amb la ruta del carrilet 1 i que permetrà doncs conèixer també molt més bé doncs en bicicleta doncs tots aquests nuclis de la Vall d'en Bas. Després també tenim altres actuacions, estem preparant a Salrà, abans us he comentat la de Platja d'Argo, la de Calonja, que també han d'estar a punt. Bé, són moltes en aquests moments les actuacions que tenim engegades.
1: Una de les curiositats d'aquestes vies és que, mal dit, si ens passa allò quan anem amb bici de pinxem la roda, tenim estacions d'autoreparació.
0: Sí, cada vegada més estem posant algun tipus de serveis per tal de que la gent doncs pugui arreglar doncs un moment determinat la seva bicicleta. Punts de reparació doncs ho estem posant ara, hem posat ja els primers, per exemple a Mer se n'ha posat un, i ara molts municipis també estan interessats en posar-ne en els seus termes municipals, i en definitiva és aquesta millora de l'experiència del ciclisme en aquestes rutes. Al final, més enllà de que la ruta estigui mantinguda, que estigui en correcte estat, que jo crec que aquesta feina doncs ens pertoca com a consorci i la tenim ben assumida i la tenim jo crec que molt ben feta, el que hem de començar a pensar doncs és en tots aquells serveis que es necessiten a l'entorn de la bicicleta, i aquí sí que és important que des del sector públic es faci una aposta doncs per cada vegada més posar punts d'atenció doncs a les bicicletes, però també a nivell d'establiments, i això també és una feina que és important, de conscienciar-nos doncs de donar els serveis que necessiten aquestes persones que fan cicloturisme i que necessiten doncs unes característiques en els establiments on es paren diferents de les que podrien ser un altre usuari que pugui anar caminant.
1: Doncs només ens queda convidar tothom a visitar el web de Vies Verdes per escollir una de les vies per fer. També es poden descarregar l'APP, l'aplicació, per conèixer-les millor, i que vinguin.
0: Esteu tots convidats i a disfrutar de les rutes i de mica en mica anar les coneguem totes i acabem coneguem les comarques gironines a través de les nostres vies.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
1: L'amurallat nucli històric, la coneguda vila vella medieval de Tossa de Mar, és una de les parts que no ens podem saltar. Una bona manera de visitar-la és des de la plaça d'Armes i des d'allà anar recorrent els carrerons. A la plaça del Pintor Roig i Soler, flanquejada per la torre del Codolar, hi ha el Palau Gòtic del Batlle, actualment al Museu de Tossa. Sota la torre del Codolar hi ha la cala del mateix nom. Al capdamunt de la vila vella es troben les restes del castell de Tossa, l'església de Sant Vicenç i el far, i les magnífiques vistes. Si tenim temps, podem esperar que es faci fosc per veure les muralles i la vila vella, que pren un altre caire amb les llums enceses. Del nucli nou de Tossa podem veure la capella del Socors i l'església de Sant Vicenç. La platja gran de Tossa és una de les més concorregudes. En canvi, la Mar Menuda té un encant particular. És molt recomanable visitar les cales properes a Tossa, la cala Canyet, la cala Sions i la cala Giverola. També la platja de Portopí, que s'hi accedeix pel camí de Ronda. Seguim baixant la Costa Brava i arribem fins a Lloret de Mar, un indret dedicat plenament al turisme amb innombrables opcions de lleure. Tot i això, el Passeig de Mar, la platja de Lloret i els dos penya-segats que la flanquegen conserven l'atractiu especial. A la zona nord hi ha el Mirador de Mallorca i el Castell de Lloret o d'en Paià. A l'extrem oposat hi ha el Mirador de la Dona Marinera i per aquí passa el camí de Ronda que arriba fins al Castell de Sant Joan. Un altre castell de Sant Joan és el que es troba a Planes.
5: Sa Palomera divideix la població. Dalt hi ha un bonic mirador i a baix el portal a la Costa Brava. Al nord hi ha la Cala Sant Francesc, la més bonica de Blanes, i al nucli de la població es pot veure l'església de Santa Maria. També ja hem parlat del castell de Sant Joan, que ofereix una bona vista de Blanes i el seu entorn, com també l'ermita de Santa Bàrbara. Però un dels principals atractius de Blanes és el Jardí Botànic de Mari Murtra. I per saber-ne més, parlem amb Josep Borrell, gerent de la Fundació Carles Faust del Jardí Botànic de Mari Murtra. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Segurament el Jardí Mari Murtra és una de les fotografies, un dels jardins que més podem veure últimament per les xarxes socials. Què ens hi trobem en aquest jardí perquè ens cridi tant l'atenció?
6: Doncs, per començar, el que m'agradaria destacar són dues coses. Una, que és un jardí botànic, i un jardí botànic vol dir que és un jardí on s'hi fa botànica, un jardí on s'hi fa ciència, on s'estudien les plantes. A casa nostra, a Catalunya, de jardins botànics en tenim dos. Som el de Barcelona, que és de titularitat pública, i el Mari Murtra, el Jardí Botànic Mari Murtra, que és de titularitat privada, perquè pertany i el gestiona la Fundació Carles Faust. I aquesta és la segona cosa que m'agradaria destacar així d'entrada, i és que el Jardí Botànic Mari Murtra va ser creat fa uns 100 anys per l'home de negocis Carles Faust. En aquell moment era home de negocis. La seva passió tota la vida havia sigut la ciència, i ell va venir a parar a Barcelona per feina, perquè a casa seva no l'havien permès estudiar biologia ni botànica, que era la seva passió. En lloc d'això es va dedicar al comerç. Li va anar molt bé, de manera que quan va arribar als 50 anys ell ja havia descobert la Costa Brava, havia descobert aquesta fantàstica costa que tenim aquí al Mediterrani, i va decidir que exactament a Blanes hi crearia un jardí botànic, que és va ser la seva manera de contribuir a la ciència i de contribuir, doncs, a les generacions posteriors els hi arribés alguna cosa millor.
5: Un llegat que segueix perpetuant-se gràcies a vosaltres.
6: Doncs així és. Des de la mort de Faust, que això va passar l'any 52, ell un any abans de morir es va encarregar de crear la Fundació Carles Faust, la fundació que porta el seu mateix nom, i a la qual va transferir tots els seus actius, per dir-ho, no només econòmics i materials, sinó també la seva voluntat de que algú mantingués i portés fins al dia d'avui el seu somni, o sigui, la seva obra, l'obra de la seva vida, que en aquest cas és el Jardí Botànic Mari Murtra i tots els projectes que s'hi porten a dins.
5: De quins projectes parlem?
6: Clar, això ha variat amb el temps. A l'època de Faust, el Jardí Botànic tenia una missió molt concreta, que era, en una època, clar, estem parlant dels anys 20, 30 i 40 del segle passat, en una època en la que viatjar no era tan fàcil potser com ara, doncs ell el que proposava, el que volia fer era un lloc, aprofitant el bon clima que tenim a casa nostra, un lloc on conrear-hi espècies de plantes tropicals, subtropicals, de manera que els botànics centroeuropeus, alemanys, holandesos, danesos, no haguessin de fer, per exemple, un viatge a Austràlia per veure una planta australiana, o no haguessin d'anar a Sud-amèrica per veure una planta de Sud-amèrica, o no haguessin d'anar a Mèxic per veure un cactus de Mèxic, no? Això, en aquella època, doncs, tenia molt de sentit. De mica en mica aquesta missió s'ha anat diluint, doncs, per les facilitats que tenim ara de viatjar. També la informació és molt més accessible, sobretot gràcies al tema d'internet. I el propi Jardí Botànic ha anat evolucionant també cap a altres coses. I llavors, per exemple, un jardí botànic és un lloc molt, molt interessant per veure com s'aclimaten unes espècies d'unes zones climàtiques a una altra. I això ho fem contínuament. Tenim plantes, doncs, de climes subtropicals i veiem com evolucionen. També és un bon lloc per experimentar-hi amb plantes invasores, per veure com s'estenen, com s'adapten a les condicions climàtiques de cada zona, i això ens ajuda no només a saber com funcionen, sinó també a evitar que això passi. I llavors, doncs, té tot una vessant també molt social, en el sentit de que ens dediquem molt a la divulgació científica, per exemple. O sigui, volem ser un pol des del qual explicar a la gent com és una planta, què és una planta, com funciona una planta. De fet, la gran majoria de les espècies del planeta són vegetals, i en canvi en sabem molt poc, en canvi. Doncs aquesta també és una de les nostres feines. Bàsicament, un jardí botànic es defineix perquè es dedica a la recerca, projectes de recerca, perquè es dedica a la conservació, per exemple, d'espècies en perill d'extinció, i es dedica a la divulgació botànica.
5: Perquè de quantes espècies estem parlant?
6: Sí, aquesta és una pregunta interessant i delicada, eh? Actualment sabem que tenim, o sigui, unes 3.370 espècies de plantes en el jardí botànic. Això ho sabem perquè fa relativament molt poc hem actualitzat el nostre inventari, que per cert està disponible doncs, al nostre web, i tothom el pot consultar per fins científics, per fins tècnics, per el que sigui. Aquest document recull una llista de tots els, de totes les espècies o tàxons que hi ha en el jardí. I quan dic tots, he de posar un asterisc, perquè tots és impossible. O sigui, és molt difícil en un jardí com el nostre, que té una extensió de 4 hectàrees i mitja, saber exactament quines plantes hi ha a cada moment, a cada parterre, per exemple, no? Hem de pensar que nosaltres, a més, som un jardí que donem al mar, i els penya-segats i les, diguem, les zones costaneres típicament són un lloc d'entrada d'espècies noves, algunes d'elles invasores, d'altres no. I llavors, a vegades, doncs, per sorprenent que sembli, ens podem trobar una espècie que no sabíem que teníem al jardí simplement perquè ha entrat per via marítima, perquè ha portat la llavor un ocell marítim o l'ha arrossegat el vent o... Coses d'aquestes. També ens trobem amb el cas contrari, i és que algunes espècies desapareixen, que vol dir que, doncs, per exemple, en teníem un o dos exemplars, i per el que sigui, per edat, perquè no hem aconseguit reproduir-les, o pel que fos, doncs ens han desaparegut. Bé, tot això queda recollit en aquest document, que és el que en diem l'inventari. Calculem que aproximadament tenim inventariat el 75% de les espècies que hi ha al Jardí Botànic Mar i Murtra, i en tenim inventariades 3.370. Doncs això vol dir que així a ojo de buen cubero, que es diu, en devem tenir unes 4.500.
5: D'això en seguirem parlant, perquè Blanes segurament s'ha convertit en un lloc de pas ara possiblement més habitual després del creixement o del riu Tordera que ha aparegut aquest nou delta. Però has parlat de recerca, conservació i divulgació. Entenem que també feu activitats en aquest sentit perquè la gent es pugui involucrar també en aquesta part botànica del jardí?
6: Sí, clar, com a, diguem que com a establiment també turístic, no deixem, o sigui, el nostre fi fundacional és el que està vinculat i lligat a la botànica, i és tot això que parlàvem ara mateix i que deies. Però com a entitat privada també som un lloc de visita turística. Cada any rebem, doncs, multitud de turistes. Fa, abans de la pandèmia, per dir alguna cosa, doncs teníem uns 120-130.000 visitants a l'any, i també aquesta és una ocasió que nosaltres aprofitem per donar a conèixer el món de la botànica i, el món, i la recerca que fem. Llavors, com a proposta turística, el que intentem fer sempre és que aquestes activitats que muntem tinguin a veure amb la pròpia botànica, és a dir, que tinguin a veure amb allò que ja està passant a dintre del jardí. Doncs, per posar-te un exemple, en el context de la Setmana de la Ciència hem organitzat uns tallers d'herbari, no?, als quals la gent s'hi pot apuntar i pot venir a veure com es fa un herbari, i pot aprendre com es fa un herbari i pot acabar fent el seu propi herbari. Doncs aquesta és una activitat típica d'això. També les visites guiades que fem presenten el lloc, com és l'espai, quina és la seva història, però també quins són els valors naturals que hi ha al darrere i quina és la feina d'un jardí botànic, i bueno, tot això aprofitem per tota aquesta afluència de gent que sabem que tenim, doncs l'aprofitem també per explicar doncs, tot allò que passa dintre del jardí.
5: També feu activitats més d'oci durant l'estiu, que suposo que és el moment més àlgid de turisme de la població, com concerts, entre d'altres.
6: Això és un tema així una mica en evolució per diferents motius, però els concerts, que ara ja fa 2 anys que no els fem per causa del tema de la pandèmia, eren una activitat que no estava del tot alineada amb aquests fins fundacionals, i estem en un procés de debat intern sobre la conveniència de continuar-los fent. La veritat és que eren uns concerts xulíssims, perquè els fèiem just el templet de Liné, que és aquest templet que tenim, que és la joia de la corona així a nivell turístic, que és el que tothom ve a veure, i era una experiència realment molt, molt destacada, no?, de la proposta que hi havia a la Costa Brava de concerts, sobretot per aquest factor paisatgístic. Però hem de valorar com lliga això amb la resta de la nostra proposta i sobretot amb el que és el nostre objectiu. Però sí que és veritat que sobretot a la primavera i sobretot a la tardor és quan presentem o com oferim més activitats per fer. I a l'estiu, doncs, també és un molt bon moment, i per exemple ja fa un parell d'anys que estem fent uns tallers de snorkel botànic, en el que fem és explicar a la gent que el món de les plantes no acaba a la terra, no acaba en el penya-segat quan que dona el mar, sinó que va més enllà, que va a sota el mar. Llavors aprofitem per explicar, doncs, tot el món de les algues, de les plantes marines i tota la diversitat biològica que hi ha a molt pocs metres de profunditat, just allà, just on s'acaba el jardí.
5: Doncs, com ens estàs comentant, us esteu dirigint més a un projecte més científic, més de recerca. Tot i que sembli una tonteria aquesta pregunta, tota aquesta investigació que esteu duent a terme, com ens afecta positivament a la societat?
6: Home, d'una banda, es parla d'allò de fer avançar la frontera del coneixement. Això, tota la recerca científica, tot el coneixement, allò que es deia abans, que el coneixement no ocupa lugar, no? Doncs és això, com més sapiguem del planeta, molt millor. Quan més sapiguem de les plantes, molt millor. Nosaltres parlem molt sovint d'una cadena que comença amb el conèixer, que avança amb l'estimar i acaba amb el protegir, no? O sigui, per protegir unes plantes necessitem primer estimar-les i abans d'estimar-les necessitem conèixer-les. I això és una part de la feina que nosaltres fem. El sol fet de que tinguem més coneixement de les plantes és ja de per si una bona notícia. Però a més, doncs, al jardí també ens dediquem a ser punta de llança amb algunes altres, diguem, tendències que nosaltres estem convençuts que sí o sí acabarem anant. Per posar-te un exemple, el Jardí Botànic Mari Murtra fa ja gairebé 5 anys que no fem servir productes químics per tractar les plantes, productes químics de síntesi, i els hem substituït per extractes vegetals. O sigui, on abans fèiem servir un producte de la marca X que compràvem fet produït químicament, ara el que fem és ens fem extractes vegetals, doncs, d'ortiga, de cua de cavall, d'unes quantes plantes que sabem que tenen propietats medicinals també per les pròpies plantes, són plantes que curen plantes, i els tractaments els fem amb aquestes plantes. Això, nosaltres estem convençuts que és una aportació molt significativa al benestar del planeta. Per què? Perquè estem deixant d'embrutir-lo, estem deixant de contaminar-lo. Penseu que moltes vegades els objectius que buscàvem amb un tractament químic, doncs, s'aconseguien molt ràpidament perquè eren productes pensats per allò, però els efectes col·laterals i secundaris que tenien eren molt perillosos. D'aquí, doncs, per exemple, que empreses del sector químic, de tractaments químics per les plantes, doncs, algunes han rebut imputacions de treballadors que havien mort de càncer per culpa de l'ús d'aquests productes. Doncs això no pot ser, això d'alguna manera estem contaminant el planeta. Què passa? Que l'ús d'aquests productes químics és molt fàcil, són molt accessibles i són molt còmodes. És molt ràpid, doncs, agafar un producte que neteja el pati d'herbetes i fer una ruixada i allò ja funciona. Però el que nosaltres volem implantar és la filosofia de tractar-ho diferent, d'aproximar-nos a aquesta problemàtica d'una manera diferent, d'una manera que no contamini, que respecti la vida de les plantes, que respecti la vida de les persones que treballen amb les plantes, i en general que no embruti el planeta, que no contamini. Doncs aquest és un exemple de com la recerca que fem al jardí, que potser en aquest cas és de tipus més aplicada, creiem que forma part d'una cadena que acaba beneficiant el planeta.
5: Quedem en que també hi sumarem, com dèiem abans, els ocells, perquè ens has anomenat les plantes, les persones, però segurament heu notat algun canvi amb aquest punt de pas de la fauna?
6: Doncs mira, aquesta és una pregunta molt interessant. Molt interessant. Per al tema dels ocells i per al tema dels insectes. Abans, quan algú tenia un jardí, possiblement el propi Faust, quan va pensar en fer un jardí, amb el que pensava era amb un espai naturalitzat d'alguna manera per plantar-hi plantes. Ara, un jardí és concept diferent. En un jardí nosaltres sabem que hi han de viure insectes, que hi han de viure ocells, que hi poden viure fins i tot mamífers o animals més grans. Tot això ara ho sabem, perquè sense insectes no hi ha polinització, no hi ha plantes. Sense ocells, per exemple, hi ha llavors que no ens arribarien. O sigui, tot, cada animal a la seva, en el seu nivell de la cadena, biològica, afecta el conjunt. Llavors, el que intentem potenciar també, en el sentit que parlava ara fa un moment de que hem deixat de fer servir els productes químics, el que volem és promoure la resta de la vida, no només la de les plantes, sinó la dels insectes, perquè sense insectes no tenim polinitzadors. Per això, dintre del jardí, doncs, hi hem instal·lat hotels d'insectes. Els ocells també són igualment importants i també tenen el seu paper. Doncs, per això estem estudiant quins són els ocells que nidifiquen al jardí, quins són els que només hi passen, i estem elaborant també, igual que tenim un inventari de plantes, doncs un inventari d'ocells, i que extendrem properament a la resta de fauna. Per tant, aquesta concepció global del jardí és molt interessant i és essencial per avançar en entendre com ho podem fer bé o com podem deixar de fer-ho malament, no? Perquè si contaminem una planta per allò que deia abans, no? Dels productes químics, i llavors un insecte ho escampa, un ocell se'l menja i ho porta 50 quilòmetres enllà, està generant un cercle viciós que no volem. De l'altra manera, estem creant un cercle beneficiós, virtuós, del que se'n beneficia tot el planeta. Per tant, entendre que un jardí, igual que el planeta, és un conjunt de sers vius que compartim espai, és absolutament essencial. I amb el que deies ara fa un segon del Delta de la Tordera, esclar, no podem fer res més que felicitar-nos per això, perquè gràcies a l'aparició d'aquest delta ens estan venguent, doncs, espècies d'ocells que fa temps que no esperaven a Blanes, perquè no hi trobaven l'espai que necessitaven, doncs, per fer la parada en el seu trajecte migratori, o simplement ocells que necessiten un espai com aquest per nidificar i que ara tindran l'ocasió de nidificar-hi. Aquí hem de posar molta, moltíssima atenció, perquè aquí podem generar un corredor de salut en tot el que és la Tordera, que és una oportunitat de veritat de les que n'hi ha poquíssimes.
5: Doncs acabarem dient que aquest canvi, o m'atreviré a dir que aquest canvi de perspectiva, com deies, molt interessant i molt important. Moltes gràcies, Josep Borrell, per explicar-nos i per portar-nos una miqueta més del mar i mortre a la ràdio. I res més, només preguntar-te si volem venir-vos a visitar, com ho podem fer, on us podem trobar?
6: Doncs estem a Blanes, estem a sobre el turonet que en diuen del convent, o sigui, entre la platja principal de Blanes i la cala de Sant Francesc. Dic que la cala que hi ha just a sota el templet de l'Iner, que és aquesta edificació tan icònica que ens caracteritza tant i que surt tant a les fotos i a les xarxes socials que parlaves al principi, doncs està just a sobre la primera cala de la Costa Brava, o sigui que estem al costat, aquí, just allà. I res, agrair-vos a vosaltres també l'oportunitat de poder-nos explicar que al final és també del que es tracta.
5: Doncs segurament també us podem trobar a través del vostre web,
6: marimortre.cat.
5: marimortre.cat, doncs si en volem saber més també us trobem aquí. Moltes gràcies.
7: Per què és que ningú respon?
3: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
8: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
7: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
9: Empúria Villa Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
10: Bona nit.
11: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.

0: bla bla bla bla bla bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran. Després d'uns dies de calma, les hostilitats s'han tornat en diversos fronts i hi ha hagut almenys 20 morts en bombardejos dels Estats Units i l'Aràbia Saudita a l'Iraq, dirigits a grups que tenen el suport de l'Iran i a qui fa responsable d'atacs a instal·lacions petrolieres saudites i també a bases militars nord-americanes. Jordània, per una banda, assegura haver interceptat 5 míssils provenients de l'Iran. A més, l'Iran assegura haver atacat 3 petroliers a l'estret d'Hormuz, claus per al comerç mundial de gas i petroli. Les hostilitats tornen, per tant, a l'Orient Mitjà, trenca la pausa que hi havia en els bombardejos des de divendres, quan l'administració Trump va decidir aturar els atacs amb l'argument de donar més espai a la negociació. Algunes informacions prou vinculaven els riscos pels estocs de munició i el fet que l'exèrcit dels Estats Units s'hauria quedat sense objectius per bombardejar. El nou escenari d'atacs creuats fa tornar a pujar el preu del petroli, avui a l'entorn d'un 3%, fins a arribar als $87 al barri.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.

0: Avui al Som Terra saludem de nou el Néstor Serra Domènech, el coordinador territorial de, la Plana de Lleida, d'Unió de Pagesos. Néstor, benvingut. Què tal? Com estàs?
1: Bé, bé, bé.
0: Sí? Bé?
1: Bé.
0: Va, que estem a les portes de les vacances per a molta gent. No riguis. Alguns ja les han fet, alguns les faran. Tu quan les fas?
1: Jo no em faig de vacances.
0: Tu no em fas mai?
1: No, intento escapar... entre engreixada i engreixada m'intento escapar una miqueteta. És que no, no em surt del cor, no em surt.
0: Què vol dir entre engreixada i engreixada?
1: Entre cicle,
0: Entre cicles d'engreix de pollastres.
1: De producció, sí. Entre pollada i pollada, pues quan estem amb el buit sanitari, els 20 dies... Pues intento marxar pues un cap de setmana llarg i així intento desconnectar.
0: A veure, avui volíem parlar de les coses que us urgeixen aquest estiu a Unió de Pagesos, però com que ja saps que aquest és un programa slow que vol explicar el primer sector bé, explica'ns això d'aquesta aturada tècnica que heu de fer a les granges. Que si jo no ho sé, molta gent que ens està escoltant tampoc.
1: Bueno, lo buit sanitari se'n diu... normalment totes les granges són res, tot dins, tot fora, és a dir, que nosaltres entrem el bestiar, sigui, estic parlant de porcs i pollastres, eh?

0: Ara l'estiu parlar de vacances al sector primari doncs és, depèn, també depèn de, que,
1: clar,
0: de quin cultiu, no? Però
1: sí.
0: En teoria és el moment màxim de feina.
1: Sí. Comencem a l'abril, ja algú ja comença l'abril estirant alguna cirera i acabarem cada vegada, s'allarga més, cada vegada cap al novembre, pues ja
0: sí.
1: Les fugis, les Pink Lady, pues clar, això se va allargant. Bueno, es va allargant perquè també tenim uns terrenys i aquells terrenys han de fer més rentables possible, i perquè sigui més rentables pues han d'anar, cada pagès se va buscant la vida com pot i el que li surti més rentable.
0: Després a l'hivern la cosa s'atura una mica i és quan arriben les manifestacions,
1: sí, i és quan després la gent pues, després clar, és quan comencen a arribar les liquidacions i comencem a pues, després comencen a haver pues, les reivindicacions que nosaltres com a Unió de Pagesos, aquestes reivindicacions les portem cada dia
0: a la taula sectorial i allà on calgui,
1: a les taules sectorials, a les taules agràries, a les bilaterals que tirem a la conselleria i és el que estem fent, els sindicats estem fent això, no sol quan no hi hagi fenya al camp, vull dir, quan hi ha fenya al camp també hi ha unes persones que
0: és aquesta feina més silenciosa,
1: però, no? Que la gent no acaba d'entendre això, però que ho fem i que s'ha de fer, és que s'ha de fer, perquè Toni Fenu, jo dic, soc nou, bueno, sindicalment no soc nou, però que estic dins com amb aquest món, no?
0: Sí.
1: que has d'interlocutar en l'administració, pues soc nou, no? 5 anys. Hòstia, jo no m'ho pensava tant. Jo li diria al pare, hòstia, de collons, això d'anar, això no... que va, tio, són molt... I a part, ja no són els càrrecs polítics. Els càrrecs polítics estan 4 anys i són més... Però allí dins, vale, al funcionariat, hi ha uns tècnics que són els que fan les lleis, fan les normes, que aquesta gent, no ho sé, jo crec que s'hauria de fer una neteja o que facin un reset, perquè s'han de... Això són... El problema és aquí, eh? El problema és aquí.
0: Generalitzat tampoc, no? Sempre hi ha gent que sí.
1: No, sempre hi ha, clar, però tu et trobes i tu els has d'anar recordant amb aquesta gent, perquè tenen tanta feina...
0: Clar, que al final la burocràcia afecta les persones que treballen a la burocràcia,
1: clar,
0: no? Al final
1: és clar, però amb això que haurien... No ho sé, haurien... Ja, clar, i tu els has d'anar recordant. Ei, que aquestes que s'han de fer entren aquestes ajudes, les ajudes ara sortiran les ajudes pel canvi climàtic de les malles antipedra i tot això, vale? Venga, però és que ells ja en tenen abans d'altres ajudes, clar, i tot això, el funcionariat, jo crec que és aquí on fallem, vale? És aquí on fallem
0: amb tota la part burocràtica, que és una de les vostres reivindicacions des de fa molt temps, però ara més, i jo crec que aquí ens hi podríem sumar, Néstor, tota la societat.
1: Tot, però és que tot,
0: perquè qui no ha tingut un problema burocràtic darrerament, eh?
1: Però amb això, és que tu parles el que dius tu, saps? Jo no dic que els funcionaris no ho facin el que hagin de fer, jo et dic el funcionariat, la
0: no,
1: manera de funcionar,
0: perquè al final te trobes gent molt
1: tot,
0: amable, que té moltes
1: tot.
0: Ganes de solucionar-ho, però
1: en
0: a vegades
1: tot,
0: és que tampoc
1: tu vas
0: poden.
1: Tu vas a demanar un volant, es diu volant, no es diu volant, no? Vas a demanar una prova,
0: sí,
1: per anar al metge i veus tot lo que... Pues, en qualsevol cosa, no ho sé. Avui en dia, que teclejant, i a més que la societat no s'han tornat més... Ho volem tot al moment, no? Pues, ho volem
0: també,
1: tot al moment.
0: També.
1: Sí, però és que es pot fer, perquè tu... És que no ho sé. No, és complicat, eh? Des de fora ho veus, des de fora dius, hòstia, això...
0: Solucionem amb un pim-pam,
1: i quan
0: no?
1: Ho estàs a dins, dic... Buah,
0: sí.
1: Però amb això, que la feina que fem és recordar-los i recordar i recordar i recordar, i quan ja n'estem cansats de recordar, després sí, pues demanem a les forces i sortim.
0: Què és el que us preocupa aquest estiu? Quins fronts oberts teniu, Néstor?
1: Com cada any, que enguany hi ha una cosa que tampoc no la diré, que no ha sortit, però bueno, pues
0: com, tenim... Per què no la diràs?
1: Perquè com que no ha sortit no la vull dir.
0: Oi,
1: en privat ja te la dic.
0: No.
1: Com cada any, los focs. Entens? Los focs, clar, cada vegada més.
0: Aquest any més, ha començat molt aviat.
1: Bueno,
0: I aquí sí? La pagesia també ha tingut

0: És a dir, hi ha moltes coses per parlar dels incendis del sector primari, però és que a més hem vist molts pagesos que han sortit a llaurar els camps,
1: sí,
0: i a sempre, fer de tallafocs.
1: Sempre ho han fet, sempre ho han fet. Això sempre ho han fet.
0: També alguns que ho han provocat.
1: Sí, però bueno,
0: amb les segues.
1: Sí, però és una cosa que és de tota la vida que s'ha fet. La maquinària ja se sap que hi ha maquinària, aquesta maquinària està pensada per està feta o fabricada al nord d'Europa, que no tenen les condicions que tenim aquí.
0: Ah,
1: ja, clar.
0: O sigui que s'hauria de repensar l'enginyeria,
1: clar,
0: per
1: no,
0: al,
1: sí,
0: al,
1: ha
0: per
1: molta,
0: Mediterrani.
1: Els pagesos són conscients.
0: Que hi ha un nínxol de feina.
1: Els pagesos són conscients i aquestes petites, allà on sabem que pot ocasionar alguna mala espurna, perquè és així, perquè d'una petita espurna, d'un rosament amb una pedra, que hagi amb un bancal, pel patinet, vale, pel patinet faig una xispa i d'aquella xispa surti foc, però
0: el patinet a què et refereixes, que ho hem d'explicar tot?
1: El patinet del pinte de davant de la cosechadora.
0: Què és el patinet?
1: Lo de davant de la cosechadora. No, lo que llisque pel cap, perquè va agafant lo blat o l'ordi, hi ha un raspall, és que ara...
0: Lo que quasi no toque,
1: però sempre pot haver alguna... Vale? I allò, però això com se fa? Pues canviant lo metall, canviant lo patinet,
0: Nosaltres
1: dins d'aquesta màquina tenim els medis d'extinció.
0: Ah, exacte, això, vale? T'ho volia preguntar, perquè són petits bomberets
1: Vull dir que nosaltres els primers d'actuar sobre aquests pocs focs que estan ocasionats pels pagesos, vale? Perquè s'ha de dir tot, perquè sols se parla dels pagesos, però no es parla ni de la llum, ni de les xispes que són. Això, quan hi ha algun... Lo d'Almeria, és per un... Això... Oh, no, és, no, no, encara no he vist cap responsable de la red hidroelèctrica d'Espanya que hagi anat a la presó. Van agafar un pobre PO que estava al foc d'allí, van agafar un pobre PO, se va estar a la presó. Entens?
0: Sí.
1: Clar, nosaltres som conscients que estem treballant en una època de l'any, i així és, perquè s'ha fet tota la vida, perquè si no l'ordi no s'assecaria i el blat tampoc, i la colza tampoc, doncs bueno, som conscients, tenim les mesures de precaució i així ho fem, i som els primers que avisem.
0: Incendis és el que us preocupa, onades de calor una darrere l'altra, déu-n'hi-do, sí. quin estiu estem tenint, i no sé si us preocupa que fa dies que no plou.
1: Bueno, fa dies que no plou i potser valdria més que no plou, perquè quan plourà...
0: Què? Farà mal?
1: N'haurem... Sí, però...
0: Pedregarà, creus?
1: Sí, bueno, no crec, però bueno, sempre les tormentes, les pluges de l'estiu són aquestes, no? Estamborinades i esclafits i històries. Clar que no es preocupa i ho alertem, no? Aquest canvi climàtic com amb causes meteorològiques, no? Cada vegada més extremes. La calor, jo no et diré que potser hem pujat mig grau, dos graus, però ja no és el problema de que hem augmentat la temperatura, sinó és el problema que la durada d'aquests dies amb aquesta temperatura tan alta.
0: Molts dies, clar, més de 10 això, dies, més de 40.
1: Vale, això estressa, per exemple, els arbres los estressa, els animals los estressa, bueno, i a les persones també. I nosaltres treballem al camp, treballem
0: i
1: a
0: la... No es pot treballar a l'oficina, s'ha de...
1: Clar, nosaltres treballem
0: fora,
1: al camp.
0: És una feina obligada fora.
1: Tornem a parlar del mateix, clar. Abans que m'ho preguntis. Treballem al camp, hem treballat tota la vida, hem collit tota la vida, abans ho fèiem, tot era més familiar, nos adaptàvem al temps, nos emportàvem la carmanyola amb aigua, cafè gelat, el que fos per aguantar-nos la calor, paràvem cada dos per tres, si no collíem tants quilos, però almenys collíem quilos, pues això s'ha traslladat, que això ho has de fer igual, però amb altra gent, que tu els jogues, no?
0: I ho fem igual.
1: L'únic que en comptes de... Pues ara, en comptes que abans anava el padrí, la tieta, el fill, l'amic del fill, que això... Pues,
0: tots els estudiants de que
1: tots els estudiants,
0: els sèniors, pues, que ara som sèniors.
1: Sí. Pues ara te demanen, pues clar, tens una empresa de riscos laborals, ells t'informen del que es, del que pots fer, el que no pots fer i ja està.
0: Algunes mesures com treballar molt d'hora, o a vegades també s'ha parlat de treballar de nit, no sé si són possibles. I aquesta cosa de les pulseres, que per exemple, no és només de la pagesia, també cops de calor hi han hagut en altres sectors, sector de la jardineria, etcètera, etcètera, que han de treballar a l'aire lliure i que ara porten unes pulseres. Això ho esteu pensant o valorant?
1: Valorant, no. El que estàvem parlant, tal com tu ho estava explicant, no? Pues tot això que fèiem abans, que ho fèiem los de casa, pues ara ho estem traslladant a la gent. Què fèiem abans? Sabíem que venia calor, pues en comptes d'empezar a les 5, pues empezàvem a dos quarts, de 6. Entens? Procurar tindre flexibilitat. Clar, però quan vas amb aquesta gent, quan treballes amb gent que sempre has de tindre un horari fixe, no? Perquè, pues, què intentes? Pues flexibilitzar. Intentar adaptar a les temperatures que hi ha. Intentar, perquè avui havia de fer no sé quants graus i ja està, no està, entens? Clar, sí. tu has de anar vivint. I que nosaltres som conscients, que nosaltres estem al tros, que nosaltres som els primers que patim aquestes calors, perquè estem treballant. Vale? Vull dir que nos adaptem mesures, les que nos diuen los de riscos, és a dir, quan hi ha de tanta temperatura a tanta temperatura és un color, de tant a tant i pots fer unes activitats, nosaltres així ho fem: hidratació, descans i adaptat. Si pots, el que dius tu, si tu pots adaptat i pots collir amb uns frontals i empezar a les 5 del matí, pues fas això. Que no pots, pues comença a dos quarts de set, cull fins a les 12, després tornes a la tarda. Si veus que a la tarda som molt feixuca, pues allarga una miqueta al matí i ja ho trobarem l'endemà. Segons en quines varietats se pot fer, segons el pressic, això costa més perquè madura més. Vale? Això és adaptació, No necessitem... Nosaltres ja tenim les empreses que vegen perquè nosaltres complim, perquè com nosaltres som empresaris i tot empresari ha de tindre un pla de riscos laborals, pues, ho hem de fer com qualsevol, sí, pulseres, el que sigui. Vull dir, no ha de ser l'administració els ha de dir a les empreses de riscos laborals,
0: que vosaltres fer.
1: Ja, això.
0: Néstor Serra, gràcies per ser-hi. Ens retrobem en unes setmanes. Cuida't de la calor.
1: Sí, me guardaré de
0: calor. Una abraçada.
1: Vale. Adéu. Merci, adéu.
2: Som Terra, amb Pili García.

0: innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
1: Doncs avui al Som Terra us parlem d'un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili que associa la qualitat espermàtica amb el consum diari de fruits secs. En parlem amb l'Albert Salas, que és professor lector de la URB, també és investigador de l'IRB CatSalut i també és investigador principal d'aquest estudi de l'Ed Fèrtil. Albert Salas, benvingut. Què tal? Com anem?
2: Moltes gràcies. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, ens agradaria saber la lletra petita d'aquest estudi. Què és el que heu estat investigant i com és que heu arribat a aquestes conclusions?
2: Sí, doncs bàsicament és un estudi observacional. Què és observacional? Vol dir que simplement hem preguntat als participants diverses coses, com per exemple què és el que mengen. I en aquest estudi vam preguntar unes més de 200 persones, 220 i poques persones, què era el que menjaven. Però, a més, en aquest cas, també els hi recollíem algunes mostres biològiques, com, per exemple, sang i semen. I en l'estudi en concret que acabem de publicar, hem vist que aquelles persones que tenen un major consum de fruita seca tenen millor qualitat espermàtica.
1: Què vol dir això? Més consum de fruita seca, és a dir, fins a quantes racions? A la setmana o al dia? I quins fruits secs? Què engloba aquí? És a dir, menjar pipes és fruits secs?
2: Sí, a veure, bàsicament, el que hem publicat sí. És a partir de racions de fruita seca, podríem dir, i podem dir més o menys que a partir d'una ració al dia de fruita seca ja veiem aquestes associacions positives.
1: D'acord.
2: Què és una ració de fruita seca? Una ració de fruita seca seria un grapat de fruits secs al dia. Sí? Un grapat tancat amb la mà de fruits secs al dia.
1: D'acord.
2: Nosaltres no vam mirar quin tipus de fruita seca, sinó que vam englobar tota la fruita seca en un gran bloc. Per tant, no estem parlant que les avellanes o les ametlles o les nous, sinó qualsevol tipus de fruita seca.
1: D'acord. I aquest estudi l'heu fet amb una franja d'edat molt concreta d'homes.
2: Correcte. Sí, nosaltres només volíem, en aquest cas, investigar la part masculina, perquè la part masculina és la infrainvestigada a nivell de fertilitat.
1: Clar.
2: Perquè fa un temps es pensava que si hi havia problemes de fertilitat bàsicament era per culpa de la dona, i això no és cert. I nosaltres estem intentant ampliar una miqueta més aquest coneixement, i això és el que nosaltres estem fent, no? Investigant una miqueta què passa amb l'home. I no només això, sinó que en aquest cas volíem, òbviament, homes en edat reproductiva. Per tant, vam agafar homes de més o menys una franja d'edat dels 18 als 45 anys, que s'estima que és una miqueta l'edat reproductiva o l'edat en què hauríem de tenir un fill.
1: Ah, us heu passat als 18, una mica massa poc.
2: Sí.
1: Suposo que per qüestions de l'estudi us heu fet així, no?
2: Sí, per qüestions de l'estudi havíem d'agafar
1: majors d'edat i joves sants, diguéssim, o no?
2: I per tant, sí, majors d'edat i joves sants, i d'edat reproductiva s'estipula més o menys d'edat reproductiva aquestes edats, 18 a 45.
1: D'acord. Joves sants o no, o persones sanes o no, o senyors sants o no.
2: Sí.
1: Ho dic perquè aquest model, no, aquest estudi també ha posat llum a la part contrària, és a dir, les persones que no mengen de forma saludable doncs han vist que tenen un esperma pitjor.
2: Sí. De fet, aquest estudi no ha provat això, sinó que a partir d'unes anàlisis que s'anomenen anàlisis de substitució,
1: sí,
2: el que fem és intentar treure aquest consum de fruita seca i posar-hi, per exemple, què passaria si en lloc de menjar fruita seca mengen, per exemple, un snack com, per exemple, podrien ser unes patates fregides, unes patates chips.
1: Sí.
2: No? I veiem que justament aquesta associació positiva que veiem amb la fruita seca està inversa, és a dir, que tenim pitjor qualitat espermàtica si en lloc de menjar fruita seca mengem unes patates chips.
1: Ostres, patates chips o briogeria, no? Heu mirat també
2: sí.
1: aquest tipus d'aliments
2: sí,
1: menys
2: correcte.
1: Saludables o ja directament no saludables, no?
2: Correcte, vam dir Específicament patates chips i brioixeria.
1: D'acord. Quan parlem de qualitat espermàtica, a què ens referim concretament? Nombre d'espermatozoides, mobilitat, amb dues coses?
2: Val. Quan parlem de qualitat espermàtica, ens podem referir a varis paràmetres que s'anomenen paràmetres de qualitat espermàtica, com són el número d'espermatozoides, és a dir, quants espermatozoides tenim en aquest ejaculat. No només això, sinó també com, si són vius o morts, un paràmetre que s'anomena vitalitat. Un altre que s'anomena motilitat, és a dir, si es mouen, no només si es mouen, sinó en quin tipus de motilitat tenen, per exemple, si és una motilitat rectilínia uniforme, o si és una motilitat no progressiva, o es mouen però es queden en el mateix lloc, o si no es mouen. I també mirem un altre paràmetre que s'anomena la morfologia, és a dir, com morfològicament són aquests espermatozoides, si tenen un cap més gran de lo normal, un cap més petit de lo normal, si tenen dos cues, etcètera,
1: d'acord, Déu-n'hi-do. Explica'ns què és aquest projecte LED Fèrtil, que, doncs, del qual tu n'estàs al capdavant, què és,
2: sí,
1: el que feu?
2: Aquest projecte LED Fèrtil, que ara ja tenim 225 participants, és un projecte que volíem veure a nivell observacional, és a dir, sense fer cap tipus d'intervenció en els participants, simplement demanar-los informació i demanar-los mostres, a veure quins eren els principals determinants de la qualitat espermàtica a nivell d'estil de vida. Per exemple, una de les coses importants de l'estil de vida, doncs, seria l'alimentació, no? Però també volem veure què passa amb l'activitat física, què passa amb el fumar, què passa amb l'alcohol, què passa amb el sedentarisme, etc.
1: Per tant, aquesta és la primera fase de moltes altres?
2: Sí, aquest és un dels articles que ja tenim publicats, però sí, tenim molts altres articles que tenim en camí, que volem veure altres determinants de la qualitat espermàtica, correcte.
1: Per tant, el Consell General, quin seria, Albert Sales?
2: Clar, el Consell General... només amb aquest estudi no podem dir-ho, però a veure, a nivell general, com millor, com més sants siguem, millor. Què vol dir més sants? Pues que mengem millor, fem més activitat física, dormim millor, etc.
1: Clar, vosaltres que sou de la Universitat de Rovira i Virgili, aquella cançó dels pets de menja avellanes ara us anirà estupendament, no?
2: Sí, un correcte, rema, no? Sí, i tant.
1: Però això ja seria, estic pensant,
3: Ràdio La Sacra.
1: Anirà més dirigit cap als homes de 45 anys, que aquesta cançó ja té un grapat d'anys. Doncs Albert Sales, moltes gràcies per explicar-nos-ho, enhorabona per aquesta investigació i a continuar-hi. Fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres i per fer-hi difusió.
0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
4: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
5: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
6: Aquí intentant canviar el món.
5: Que capgira. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta-la.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: Bona nit.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.